0: A Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Torderes, el 95.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

et duen a res. I he pensat en el camí, que és difícil escollir cap on anar. I per més que torno a tu, i per més que torno allà, ja mai més.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

Blanca de cas, mirant al nord, sol matiner li encén el rostre.

Vas rentar el peu en la teva sina de lluna, amb puntes dels cabells que s'amaraven d'escuma.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

0: Radio Arels, a Tuí, 95.
1: Radio Arels, a Sant Siscle de Perpinyà.
2: 95.

0: un se'n tenia ja. L'argenteria volava. Lladres d'astres i de jazz. Així érem tots plegats. Així érem tots plegats.
1: Sota dels astres del jazz. Corbates fora de lloc. Nois que imitaven el jazz. Així érem tots plegats. Així érem tots plegats. Sota dels astres del jazz. Però quanta nit ha passat. Marissa, desperta'm, abraça'm. Ha estat un somni fortíssim.
0: Les dones odiaven el jazz, però no s'entén.

0: ja ho ha acabat?
1: Ja hem acabat ara mateix.
0: I ara com ho acabem, què fareu?
1: Ara ve la festa.

em recordis que estic descosit, que no veus que estirant i estirant només fas aquest nus més tupit.

0: m'estiris del fil que em fas mal. No em recordis que estic descosit.
1: Radio Arrels, són les 6.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Bon dia. Unes temperatures mínimes aquesta matinada, gairebé fredes al capcir, amb 7 graus, 8 a Cerdanya, 12 graus a Prats de Molló, 15 a Prada, 17 a Ceret i 18 graus de mínima aquesta matinada a Perpinyà. Aquesta tarda, amb alguns núvols sobre els relleus, però sense precipitacions i sol a la resta del país, les temperatures arribaran als 27 graus a Perpinyà, 25 al Capcí, 24 al Conflent i 17 graus amb alguna pluja potser, just petits xàfecs a Cerdanya, 15 graus durant la tarda al Capcí. I mentrestant, la tramuntana continuarà bufant, però de mica en mica, sobretot de cara al vespre, perdrà força. Demà divendres ens espera un dia majoritàriament assolellat, tot i que el cel podrà ser velat de tant en tant per alguns núvols alts. Les temperatures de 17 graus al Capcí fins a 27 graus a la plana del Rosselló pel que fa a les màximes. I el cap de setmana s'anuncia sempre amb unes temperatures similars i ben assolellat, particularment diumenge. Tot això, pel que fa al cap de setmana, sense tramuntana.
4: Radio Arrels, a Salelles, 95.
2: Confluències, presentat per Enric Balaguer.
5: Dissabte 19 de setembre ens retrobem de les 11 a les 12 del matí al Casal del Conflent per l'enregistrament de Confluències dedicat a la salut al Conflent. Intervindran professionals de la salut i membres d'associació d'usuaris. I esteu tots convidats dissabte 19 de setembre a les 11 del matí al Casal del Conflent.
1: Ràdio Arrels, 100% en català.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Bon dia. Soc la Mite Puy, presidenta de l'associació Xarxa Sabrianenca de Sant Cebrià. Els dies 18, 19 i 20 de setembre celebrem la Festa Major de Sant Cebrià. És una festa multiidentitat, on es retroben catalans, corsos, bascos, occitans i bretons. Durant tot un cap de setmana, el visitant viatja per aquestes diferents cultures. Els carrers s'omplen de bandes, de concerts, d'espectacles sobre xanques, de desfilades de gegants, de ballades de sardanes, de castellers, de cants polifònics, de bodegues i nombroses parades on es poden tastar les diverses especialitats. També els nins tenen el seu espai amb jocs de fusta. No t'ho perdis! I vine a la Festa Major de Sant Cebrià de Rosselló els dies 18, 19 i 20 de setembre.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Són les 7 i escolteu No perdem el nord, el vostre nou programa matinal de Ràdio Arrels. Comencem ara amb l'informatiu seguit de la meteo presentada per aquesta vegada per l'Albert Noguer.
3: L'informatiu a Ràdio Arrels.
4: Bon dia. La Bressola ha celebrat els 50 anys de l'educació immersiva en català amb un gran acte al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. L'acte d'ahir al vespre va comptar amb autoritats del nord i del sud que van donar suport al projecte. Francesc Xavier Vila és conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i Nicolás García és vicepresident del departament.
5: La Bressola és educació i és llengua a la Catalunya Nord. El govern de la Generalitat dona suport clar a les entitats que defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
6: Sembla que si avui encara es parla, encara hi ha cultura catalana i es parla català, i que el servei públic posa una mica de català a les classes, és gràcies a l'existència de la Bressola.
4: El president de la Bressola, Guillem Nivet, ha reivindicat aquest aniversari com un moment per mirar el futur.
7: El repte actual, el més important, és d'aconseguir obrir aquest liceu. Tenim el lloc, el monestir Santa Clara del Vernet, tenim les autoritzacions, només falta els finançaments i estem treballant. Esperem poder obrir aquest liceu d'aquí un o dos anys, però també hi ha altres reptes, vull dir que no deixem de banda que cal obrir d'altres escoles, perquè les escoles infantils són la base i obrir un liceu sense tenir més escoles tampoc té gaire sentit, doncs això és el repte pel futur.
4: Canviem de qüestió i obrim plana política perquè el Tribunal Administratiu de Montpeller revisa avui els recursos presentats per l'oposició de Perpinyà sobre les eleccions municipals. El Tribunal ha d'examinar avui els recursos de les llistes d'Esquerra, tant d'Agnès Longevin com la de Miquel Hidrach. Tots dos van denunciar irregularitats el dia de la votació, especialment pel que fa a la resta de llistes opositores. La posició del batlle Albi Alió no està en joc amb aquesta decisió del tribunal perquè els denunciants s'ataquen entre llistes d'oposició. Tot i això, depenent de quin sigui el posicionament del tribunal, sí que podria canviar la composició del Consell Municipal de Perpinyà. I ja tenim les dates pel viatge de Nadal del Barcarès de l'edició d'enguany, una de les atraccions turístiques que més gent mou a Catalunya Nord durant els mesos d'hivern. El mercat d'enguany serà entre el 21 de novembre i el 3 de gener i serà, com l'any passat, al costat de la desembocadura de l'Aglí. L'any passat aquest mercat es va acabar fent al darrer moment, tot i l'amenaça del batlle que va dir que potser no es faria. Finalment es va fer amb queixes d'alguns comerciants que van considerar que no havien guanyat els diners que esperaven. I el diari de Balears, La Directa i VilaWeb organitzen aquest vespre un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona. Ho fan per denunciar les multes que els vol imposar l'Agència Espanyola de la Protecció de Dades pel fet d'haver informat de casos d'infiltració policial a moviments independentistes. Aquests diaris havien destapat que policies espanyols s'havien infiltrat a moviments socials independentistes per treure'n informació. Ara és la premsa qui està amenaçada de multes de diversos milers d'euros per haver tret aquesta informació. Tomeu Martí és director del Diari de Balears.
8: Podria sentar un precedent terrorífic, no?, que obliguin a retirar algunes informacions que estan publicades i també seria un atac important a la llibertat d'informació en general de tots els mitjans, no? Perquè, per això que dic, perquè sentaria un precedent i perquè crearia una inseguretat a molts de periodistes que, davant el dubte, podrien optar per no informar, no?
4: I els bombers de les DIS faran un exercici de seguretat civil aquesta nit, de manera que es podran veure molts vehicles d'emergències a la zona de l'aeroport de Perpinyà. El simulacre començarà cap a les 8 del vespre i acabarà de matinada i per fer-ho es tallarà la petita carretera que va des de l'aeroport fins a Parestortes. I avui la previsió del temps, qui ens la porta és l'Albert Noguer.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
9: Bon dia. Unes temperatures mínimes aquesta matinada, gairebé fredes al capcir, amb 7 graus, 8 a Cerdanya, 12 graus a Prats de Molló, 15 a Prada, 17 a Ceret i 18 graus de mínima aquesta matinada a Perpinyà. Aquesta tarda, amb alguns núvols sobre els relleus, però sense precipitacions i sol a la resta del país, les temperatures arribaran als 27 graus a Perpinyà, 25 al capcir, 24 al Conflent i 17 graus amb alguna pluja potser, just petits xàfecs a Cerdanya, 15 graus durant la tarda al capcir. I mentrestant, la tramuntana continuarà bufant, però de mica en mica, sobretot de cara al vespre, perdrà força. Demà divendres ens espera un dia majoritàriament assolellat, tot i que el cel podrà ser velat de tant en tant per alguns núvols alts, les temperatures de 17 graus al capcí fins a 27 graus a la plana del Rosselló pel que fa a les màximes. I el cap de setmana s'anuncia sempre amb unes temperatures similars i ben assolellat, particularment diumenge. Tot això, pel que fa al cap de setmana, sense tramuntana.
10: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: Som allà dijous 17 de setembre i mirem quin programa tenim per avui. En tot cas, per la primera hora del nostre programa No perdem el nord. Doncs una entrevista en primer, una entrevista on es parlarà de l'emissió Confluències que tindrà lloc aquest dissabte 19 de setembre en públic al Casal del Conflent. És la segona emissió que es fa. És presentada per l'Enric Balaguer i el tema serà la salut en Conflent. Després tindreu una crònica que coneixeu bé, Punts i Comes, presentada per en Michel Bourré. El tema d'avui serà la geolingüística. Una nova crònica anomenada l'actualitat de l'OPLC, és una crònica mensual, com podem tenir, per exemple, per l'Euroregió. Els intervenents seran en Xavier Spinet, que és el director de l'entitat, i la Laura Pi, gestora de projectes. La primera, doncs, emissió serà sobre el diploma d'ensenyant per l'ensenyament bilingüe. Acabarem aquesta hora amb la crònica CO2, com sempre, i es parlarà també de salut, perquè farem un paral·lel, l'Albert Noguer farà de fet un paral·lel entre l'exposició als pesticides i l'augment dels riscs de càncers per l'ésser humà.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
11: Jornades d'història a Prats de Molló. El 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carodrobira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.

0: Ràdio Arrels.
1: Salut a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: Aquest dissabte hi haurà una nova emissió a Confluències. De fet, és la segona emissió en públic de Ràdio Arrels. Parlem amb l'animador Enric Balaguer. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Doncs de què es tractarà aquesta emissió de Confluències?
4: Bé, Confluències és unes emissions que s'ha decidit a Ràdio Arrels de fer en públic, en col·laboració amb el casal del Conflent, és a dir, que es fa al casal del Conflent. La primera va ser sobre els espais naturals del Conflent, on hi havia diversos convidats per parlar del tema i també, evidentment, s'han convidat la gent, el públic. Aquesta vegada hem decidit de parlar de la salut al Conflent, perquè, evidentment, la salut és un tema preocupant a tot arreu, però també ho és, evidentment, al Conflent, en zona rural.
3: I quins invitats tindreu?
4: Bé, com a convidat tenim el doctor Major, Jean-Marc, que és gastroenteròleg, que és bastant conegut a la zona del Conflent, que ara treballa a l'Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà, i donc justament amb el Jean-Marc Major podríem una mica comparar els dos sistemes de salut, també zona rural, evidentment, la Cerdanya, i amb aquest sistema, però i en Jean-Marc Major ha també exercit, has fet de metge a Prada fa un temps, doncs conec bé el sector. L'altre és un altre tipus de professió de la salut, és Eric Taurinyà, que és dentista a Prada, i que, doncs, evidentment, fa part d'aquesta gent que coneix també molt bé Prada, té els pacients i ens parlarà, evidentment, de l'especificitat, potser, del treball de dentista. I el tercer, de fet n'hi ha quatre, el tercer professional de salut és paramedical, perquè és un fisioterapeuta de Vinçà, Marc Morera, i hem convidat en Marc Morera per per tenir també la presència d'algú del Baix Conflent, doncs de Vinçà. I el quart convidat és de l'altra cara de la moneda, és a dir, que és un membre de l'Associació d'Usuari Conflent en l'altre sentit, que ningú Conflent Salut, és Xavier Montserrat, que també portarà la veu dels usuaris de salut, perquè han fet una campanya i s'ha creat per demanar que hi hagi una casa de salut a Bernet, precisament al Conflent, on, per exemple, a Bernet abans hi havia no sé quants metges i ara en queda un. Abans potser n'hi havia 4 o 5 o potser més.
3: Sí, de fet, les professions són molt variades, però parlaran doncs de la llur professió i doncs del problema que encontrem al Conflent, és que no hi ha metges.
4: No hi ha metge, és molt complicat de tenir el metge de capçalera, el metge referent, com es diu actualment. També hi ha pocs especialistes o cap. En oftalmologia, per exemple, hi ha només una persona que exerceix de tant en tant a la clínica de Prada. Donc falta, no tenim pediatre, per exemple, el Conflent. Bé, és que hi ha moltes especialitats, tampoc que no són presents, encara que hi ha un pol professional que és a la clínica Sant Miquel, on hi ha diversos especialistes, però realment manca tant de metge de capçalera generalista com d'especialista a Prada i al Conflent en general.
3: I doncs això és dissabte 19 de setembre. És a quina hora? És en públic? Doncs tothom pot accedir, finalment.
4: Sí, sí, és a les 11 i és en públic i justament desitgem que hi hagi públic. que el públic, després de la ronda de preguntes, de les presentacions que fem amb els especialistes que donaran el seu parer, els especialistes, vull dir, més aviat dit, els professionals que donaran el seu parer sobre la situació actual, també hi haurà una ronda on, evidentment, el públic podrà intervenir, fer preguntes amb tota naturalitat, com s'havia fet precedentment als espais naturals i que per cert, que havia funcionat superbé i desitgem que funcioni també aquesta vegada amb un tema tan important com és la salut al conflent.
3: Ho desitgem, sí. Enric Balaguer, moltes gràcies.
4: Gràcies i esperem la gent del Conflent i d'altres llocs si volen fer el desplaçament fins a Prada per venir a participar a aquesta emissió en públic, que no serà en directe, ho cal precisar, en condició del directe, farem tot com si fos el directe, però la difusió es farà d'aquí pocs dies després amb una versió sencera i en versió com a episodi, uns episodi, un trosset anava a dir, cada dia de la setmana.
3: I recordem doncs que l'emissió és el 19 de setembre al Casal del Conflent a les 11 per a qui vulgui hi participar.
4: Gràcies, Loriana. Fins aviat.
0: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
3: Punt si com és d'aquí poc en Michel Bourret ens parlarà de geolingüística.
0: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
5: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bourguet Guastaví.
6: Bon dia. Avui parlarem de geolingüística i d'un assaig d'en Joan Beny, Estudis de geolingüística catalana. Geolingüística. Quina paraula més llarga i enrevessada. Serà un d'aquells neologismes infumables o reservats a especialistes tancats a la seva biblioteca polsegosa? No, i tant que no. Primer, perquè no és tan recent com sembla.

0: in situ va concebre i realitzar l'Atlas Lingüístic de França. Aquest estudi científic, rigorós, contrastat i igualitari, sobretot va permetre de començar a contrarrestar l'oposició entre una llengua unida, estructurada, amb normes ortogràfiques, i uns patuà menyspreats al que es negava qualsevol estudi de fons. La visió del Gilliron, tot i sent suís i doncs acostumat a la diversitat, es plasmava en la realitat geopolítica de França. I doncs, per aquest motiu, va ser el primer en fer una geolingüística de la llengua catalana, clar, però la va limitar al departament dels Pirineus Orientals. Saltem dècades i passem a l'any de 1978 i a la publicació al desembre de la primera edició de Geolingüística de la Llengua Catalana pel Joan Beny, a la col·lecció de butxaca de les edicions 62. Tot un símbol. Ja ha començat la mal anomenada transició democràtica. La Constitució espanyola té un any. Res no ha canviat perquè tot canviï. Com diria Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Il Gattopardo, se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Catalunya veu l'oportunitat de tornar al que era fa segles, i això passa per la llengua. No només la normalització lingüística impulsada pel Francesc Vallverdú, entre molts d'altres, sinó per la voluntat de respectar les varietats de cada punt del territori. I en aquest punt, justament, intervé Joan Beny. Encara no és l'homenot venerable que respectem i que acaba de fer 94 anys el proppassat 22 d'agost. És un professor de 44 anys que va estudiar a Poitiers i Lovaina abans de fer la tesi sota la direcció de l'Antoni Badia i Margarit 20 anys enrere. És sobretot la figura clau de l'atlas lingüístic del domini català, fonamentat en enquestes que duraren 11 anys i que s'acabaren l'any en què moria el dictador. Aquest llibre, de lectura amena i fins i tot apassionant, recopila 7 estudis anteriors per a revelar, cito, la gran fruïda de cartografia dialectal. Més enllà del primer estudi, que en defineix l'orientació sota el títol La geolingüística als països catalans, ens pot interessar el sisè, sobre els castellanismes del rossellonès. Quan ens hauríem esperat els galicismes o els occitanismes? Un exemple clar de la voluntat d'en Beny de prendre distància i de sistematitzar sense perdre mai un sentit agut de la humanitat. Em limitaré al que diu de certs castellanismes ja estudiats per l'Enric Vité, per els primers, els participis, torcit, creixit, neixit, o les paraules com avantes, antes, borratxo, burro, borriquets. Em fa de fondo, gitano, matxo, mentia, tropeçar, estropeçar, o curandero. Un llibre cabdal, doncs, tot i que una mica oblidat, que ens ajuda a prosseguir aquesta tasca incansable, com ho van fer ja el nostre tan estimat nord de Catalunya, en Joan Becat, en Joan Paitaví, en Cristià Camps i molts altres. Que tingueu un bon dia.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Consell d'enemic de Brahms és ara.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels. No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
2: Escolteu, no perdem el nord, són les 7:30 a Ràdio Arrels. Per ara us deixo amb l'Albert Noguer per la previsió del temps.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Bon dia. Unes temperatures mínimes aquesta matinada, gairebé fredes al Capcir, amb 7 graus, 8 a Cerdanya, 12 graus a Prats de Molló, 15 a Prada, 17 a Ceret i 18 graus de mínima aquesta matinada a Perpinyà. Aquesta tarda, amb alguns núvols sobre els relleus, però sense precipitacions i sol a la resta del país, les temperatures arribaran als 27 graus a Perpinyà, 25 al Capcir, 24 al Conflent i 17 graus amb alguna pluja potser, just petits xàfecs a Cerdanya, 15 graus durant la tarda al Capcir. I mentrestant, la tramuntana continuarà bufant, però de mica en mica, sobretot de cara al vespre, perdrà força. Demà divendres ens espera un dia majoritàriament assolellat, tot i que el cel podrà ser velat de tant en tant per alguns núvols alts, les temperatures de 17 graus al Capcir fins a 27 graus a la plana del Rosselló pel que fa a les màximes. I el cap de setmana s'anuncia sempre amb unes temperatures similars i ben assolellat, particularment diumenge. Tot això, pel que fa al cap de setmana, sense tramuntana.
4: Ràdio Arrels, en veig, 93.1.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: Escolteu, no perdem el nord, el nou programa matinal de Ràdio Arrels. Per arribar fins a les 8, doncs, l'actualitat de l'OPLC, el primer episodi serà sobre el diploma d'ensenyant per l'ensenyament bilingüe. Els intervenants són en Xavier Espinet, que és el director de l'entitat, i la Laura Pi, que és gestora de projectes. Veurem també com l'exposició als pesticidis augmenta els riscs de càncers dins la crònica CO2.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
5: Cada dia i cada hora en català.
7: Festa Major de Saint-Cébrien. Els 18, 19 i 20 de setembre, Saint-Cébrien celebra els territoris i les seves tradicions. Catalans, bretons, bascos, corsos i per primer cop també la Camarga. Divendres 18 al vespre, dissabte 19 i diumenge 20, trobareu al Cor del Poble un mercat de productes de la terra, concerts, animacions, conferències, per descobrir i compartir la riquesa de les nostres tradicions. Una festa major per viure i gaudir dels nostres territoris, la Festa Major de Saint-Cébrien, 18, 19 i 20 de setembre. Més informació al 04 68 21 01 33 o a tourisme-5-cyprien.com.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat de l'OPLC.
3: El mes de setembre és un mes de reentrada, no només a les escoles, sinó una mica començament de curs. I aquest curs volem iniciar una col·laboració mensual que farem amb l'Oficina Pública de la Llengua Catalana per saber una mica què està passant i quines són les actualitats d'aquest organisme. I per això a aquesta hora podem saludar el director de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, que és el Xavier Espinet. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I també la gestora de projectes, que és la Laura Pi. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Hi ha diferents temes sobre la taula, l'OPLC, i un d'ells és un diploma per ensenyants que s'està iniciant o augmentant una mica. Expliqueu-nos una mica com va això.
4: Bon, abans que res, agrair-vos la vostra acollida a Ràdio Arrels i el fet que puguem efectivament adreçar-nos a la vostra audiència per explicar el que fem a l'oficina per la nostra llengua. El de ensenyants, un dispositiu que s'ofereix des de fa 3 anys universitaris, 3 cursos, i que s'inscriu en la política de treballar per l'augment de recursos humans docents, ensenyants, per l'ensenyament bilingüe o bilingüe immersiu francès-català. És un dispositiu que es recolza en un partenariat amb Educació Nacional, que fa el mateix diagnòstic que nosaltres, així com amb l'IFCT i PVD, que és el partenari que forma i porta aquesta formació.
3: Per tant, l'objectiu, o sigui, el públic potencial, diguem, d'aquest diploma són persones que ja estan, que ja són ensenyants i que volen, o sigui, que volen poder donar classes en català, o és estudiants, diguem, d'ensenyament?
4: Ens adrecem, en principi, a ensenyants en actiu, que són pas dins d'una modalitat d'ensenyament de català o en català i que tenen un projecte professional d'evolució dins de llur carrera per a, més tard, fer una iniciació o bé passar alguna mena d'habilitació o concurs intern de cara a esdevenir ensenyants bilingües.
5: El que és interessant amb aquest DU de català, bo, primer és que és un DU, és a dir, hi ha diversos nivells d'ensenyament del català. Un professor pot començar des del nivell A1 fins al nivell C1. Són 48 hores de català per any, són cursos que es fan al vespre, doncs el dilluns o el dimarts de les 6 a les 8, vol dir que es pot compaginar amb l'activitat professional. I el que veiem és que això, hi ha professors que o bé no són d'aquí i es volen iniciar la llengua catalana per poder iniciar els seus alumnes, o bé tenen el projecte de passar més endavant una habilitació o directament un concurs del CRPE. Són classes que és un dispositiu que està dirigit cap als ensenyants de primer o de segon grau, doncs tots els professors poden inscriure's en aquest dispositiu. Per això ens han de contactar directament ens han de contactar directament o bé han rebut tota la informació via mail acadèmic, de fet, amb un formulari d'inscripció. I finalment, doncs, sí, el que cal saber és que és un dispositiu que interessa molts professors, tenim entre 30 i 40 inscripcions anuals, i veiem també això, recorreguts de professors que han començat a la U i que estan ara al B2 o al C1, doncs realment veiem que són classes a les quals poden tornar a apuntar l'any següent, que pot durar sobre el temps, diguem, i dels quals realment estan contents els professors.
3: Evidentment és important que aprenguin català els alumnes de les escoles, però també hi ha a Catalunya Nord un teixit de cursos de català per adults, també tenint en compte doncs, l'edat, diguem, mitjana de la població de Catalunya Nord i quanta ve de fora, també, vull dir, és una part important també per l'ensenyament del català. En aquest cas, l'OPLC, visibilitzeu una mica o intenteu donar a conèixer els cursos que es fan arreu de Catalunya Nord, no?
4: Sí, una de les missions de l'OPLC, diria missió històrica, que es va començar gairebé des de la seva fundació, és de visibilitzar d'una manera clara, coherent, l'oferta estructurada del territori pel que fa al curs de llengua catalana per a adults, doncs fora del circuit extraescolar, i amb horaris conciliables per a adults. I en aquest sentit, cada any en fem una campanya de comunicació. Enguany reprenem la publicació del prospecte Bon Dia, que ens permet de visibilitzar l'oferta conjunta portada per projectes principals, l'IFCT, Òmnium i la Casa Generalitat, cadascun d'aquests actors porta el seu tipus d'oferta i dibuixa finalment un programa molt coherent i complementari que pot tocar una bona part de públics i de perfils. També cal dir que en aquest prospecte que publiquem i difonem també hi ha un codi QR que us permet d'accedir a un mapa on es cartografia el panorama d'actors associatius que porten una oferta no sempre de cursos de llengua, però d'activitats culturals, associatives, on el català és llengua vehicular i de manera regular. Doncs entenem que també se pot aprendre el català, però també se pot fer en català, i és una bona manera d'aprendre i de recolzar la tasca d'aquests sectors associatius que fan molt pel territori.
3: Aquest mapa és un recurs nou d'aquest any, no? El d'actors associatius?
4: Sí, és un recurs prou nou, és un recurs prou nou. I us animem a consultar-lo i us encoratgem a difondre'l. És un mapa que té vocació a enriquir-se, a complementar-se, a evolucionar.
3: Després, l'OPLC també estem explicant una mica totes les diferents activitats que porteu. També teniu una sèrie de tallers més implementats, diguem, cadascun en alguna zona de Catalunya Nord. Evidentment, com deia abans, la reentrada ho és per tothom i suposo que ara toca renovar alguns tallers o potser n'hi ha algun de nou. Una mica com funciona això?
4: A veure, els tallers és un projecte que va començar fa 3 anys. Es tractava de portar una reflexió conjunta amb l'educació nacional sobre com proposar una gamma variada d'activitats pluridisciplinars en català, llengua vehicular, i que vindria a reforçar, a recolzar la tasca ensenyant dels ensenyants bilingües o bilingües immersius del nostre territori. A partir d'aquí vam anar confeccionant un catàleg amb actors locals, i és important subratllar-ho, es tracta de reforçar un ecosistema d'intervinents en català a fi de multiplicar, diversificar també els adults catalanòfols, prop dels mainatges. Deixi la Laura explicar un poc les característiques d'aquest dispositiu, que ja ha tingut una vida prou intensa i prou rica, però que continua enriquint-se amb noves propostes.
5: Ah, doncs tenim estem ara finalitzant el catàleg de taller, però si ja aneu a mirar la nostra pàgina web ja podeu veure una mica el que proposem. Doncs són tallers d'activitats que es fan en català. Les propostes són molt variades a nivell de temàtiques, però sí que s'insereixen en els programes escolars. És molt important que aquests tallers tinguin sentit amb tota la programació anual de l'ensenyant. I doncs són tallers que poden anar des d'una hora de taller fins a 8 hores, depèn de la proposta i depèn del contingut. I doncs el que és important recordar també és que això no té cap cost per l'establiment, són tallers finançats per l'OPLC. Doncs aviat via mail acadèmic també s'enviarà el catàleg i un formulari de reserves, i llavors un cop els professors hagin omplert aquest formulari, doncs ja els contactarem, els posarem en contacte amb els intervinents i ja es podran iniciar aquests tallers doncs, pel curs 2026-2027. És important també recordar que aquests tallers es fan en llengua catalana i llavors s'adrecen a les fileres bilingües o immersives.
3: Ens podeu donar alguns exemples d'aquests tallers?
5: Sí. De fet, hi ha tallers diversos. Hi ha un taller, per exemple, que es fa amb Les Petits Débrouillards, que és un taller toc de ciència, es diu. Doncs un taller on s'experimenten sobre diverses temàtiques que poden ser l'aigua, l'aire o el paper. O bé. Doncs això es fa amb Les Petits Débrouillards, però també tenim a Molinet de Pebre un taller de cant doncs on treballen cançons més aviat tradicionals o populars, i ho fan amb un toc una mica amb música electrònica, amb un toc una mica més modern. Aquest any també afegirem al catàleg de taller doncs una proposta, i ja n'hem parlat aquí, amb el casal del Conflent, una proposta al voltant del Kamishibai i d'aquestes llegendes i tradicions orals. Doncs vet aquí, veieu amb aquests 3 exemples, no, la varietat, i aquest any proposaríem 10 tallers doncs, per a les escoles i col·legis o liceus del territori.
4: Afegiria, si m'ho permeteu, el taller Violentòmetre, que és el primer taller que vam muntar en aquest projecte, que ens va encoratjar a anar un poc més lluny, que és un taller per prevenir les violències sexuals i sexistes Afegia també el fet de que el camí Xivall, com ha dit la Laura, s'afegeix a aquesta proposta, però també hi ha un taller d'Scrabble vinculat, en certa manera, a la trobada entre escrivents d'Scrabble que es fa normalment a Argelers anualment i que pot agrupar fins a 150 liceans. I després també afegir que hi haurà un taller audiovisual al voltant de temes de comunicació, producció audiovisual. Doncs bueno, és un taller, és un catàleg que té vocació, com ha dit la Laura, a enriquir-se i a reforçar un ecosistema d'intervinents pluridisciplinars.
3: I un altre dels projectes de l'OPLC que arriba a la segona edició enguany és aquest Cinemes Espia, amb un cicle de pel·lícules en català a Catalunya Nord. En aquest cas, començarà d'aquí poc, no?, aquest cicle.
4: Sí, el cicle Espia és un projecte també que va en la mateixa direcció, és a dir, de reforçar la presència del català a nivell social i normalitzar el fet de consumir, en aquest cas, cinema normalment en català. És un cicle portat per actors associatius, però també comercials. Hi trobem l'esforç combinat d'Òmnium, del Casal del Conflent, de Cine Rencontre, del Cinema Lido de Prada, així com del Cinema Castellet de Perpinyà. I es tracta de proposar al públic nord-català una programació de 4 o 5 films de producció catalana i llengua catalana durant un semestre. El primer film que s'ha presentat serà Viva, aquest 6 d'octubre, a les 8, tant al Cinema Lido de Prada com al Cinema Castellà de Perpinyà, i ben aviat llancem la campanya de comunicació al voltant d'aquest cicle. Doncs veniu nombrosos i nombroses a la sala de cinema, us esperem.
3: Doncs queda anotat a l'agenda pel 6 d'octubre, i això és una mica els temes d'actualitat de l'OPLC que voldrem comentar un cop al mes. Amb Xavier Espinet, Laura Pi, moltes gràcies a tots dos.
5: Gràcies a vosaltres.
4: A vosaltres, gràcies.
2: L'actualitat de l'OPLC.
0: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Continuem amb música a Radio Arels. Pau a la Bajos, Els Amants.
1: Radio Arels.
2: Radio Arels.
3: No hi havia València, dos amants com nosaltres, feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat molt

Esos gerraps, què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les

0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
2: Albert Noguer.
3: 30 balenes moren cada any al Mediterrani per col·lisions amb vaixells. Bon dia. El rorqual comú, el segon animal més gran del planeta, després de la balena blava, viu al Mediterrani en una població que els experts situen entre 1.700 i 1.800 individus. Cada any, unes 33 d'aquestes balenes moren per col·lisions amb vaixells, una xifra que representa al voltant d'un 2% de la població total i que, segons els especialistes, posa en perill seriós la seva supervivència. La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura classifica el rorqual comú mediterrani com a espècie en perill amb menys, doncs, de 2.500 exemplars madurs registrats el 2021 i un declivi que sembla continuar, ja que avui s'avaluen, doncs, en 1.800 individus com a màxim. Els xocs són gairebé sempre mortals quan el vaixell supera els 15 nusos i el problema s'agreuja perquè el Mediterrani concentra un 15% del trànsit marítim mundial en menys de l'1% de la superfície oceànica. El 2023, l'Organització Marítima Internacional va crear una zona protegida de més de 200.000 quilòmetres quadrats entre València i Gènova amb una recomanació de velocitat de 10 a 13 nusos, però més del 80% dels vaixells que hi circulen continuen superant aquest límit, que només és una recomanació. Una solució pot venir de Grècia. El projecte Save Whales, salvar les balenes, aposta per un sistema d'alerta acústica per detectar la presència de balenes i evitar col·lisions amb vaixells. Però el seu llançament no està previst fins al 2028, encara lluny de l'urgència que viu la població de rorquals comuns al Mediterrani. Si les balenes que moren per xocs contra els vaixells només representen un 2% de la població, cal saber que això és suficient per superar els llindars de recuperació de l'espècie. És a dir, que si res canvia, el rorqual comú està amenaçat i pot desaparèixer al Mediterrani.
4: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.
1: Confluències, presentat per Enric Balaguer.
5: Dissabte 19 de setembre ens retrobem de les 11 a les 12 del matí al Casal del Conflent per l'enregistrament de Confluències dedicat a la salut al Conflent. Intervindran professionals de la salut i membres d'associació d'usuaris. I esteu tots convidats dissabte 19 de setembre a les 11 del matí al Casal del Conflent.
6: I ara Wong, del cantant nord-català Julien Leon.

0: Radio Arels, a Prada, 95.5.
1: Escolteu Radio Arels.
2: Radio Arels.
3: Radio Arels. Són les 8.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
4: Són les 8 i escolteu No perdem el nord, el programa matinal de Radio Arels. Si ens escolteu espartinant, us desitgem un bon dia. Comencem ara la nostra segona part del programa amb l'informatiu seguit de la meteo.
3: L'informatiu a Radio Arels.
5: Bon dia. La Bressola ha celebrat els 50 anys de l'educació immersiva en català amb un gran acte al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. L'acte d'ahir al vespre va comptar amb autoritats del nord i del sud que van donar suport al projecte. Francesc Xavier Vila és conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i Nicolás García és vicepresident del departament.
6: La Bressola és educació i és llengua a la Catalunya Nord. El govern de la Generalitat dona suport clar a les entitats que defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
7: Sembla que si avui encara es parla, encara hi ha cultura catalana i es parla català i que el servei públic posa una mica de català a les classes, és gràcies a l'existència de la Bressola.
5: El president de la Bressola, Guillem Nivet, ha reivindicat aquest aniversari com un moment per mirar el futur.
8: El repte actual, el més important, és d'aconseguir obrir aquest liceu. Tenim el lloc, el monestir Santa Clara del Vernet, tenim les autoritzacions, només falten els finançaments i estem treballant. Esperem poder obrir aquest liceu d'aquí un o dos anys, però també hi ha altres reptes, vull dir que no deixem de banda que cal obrir altres escoles, perquè les escoles infantils són la base i obrir un liceu sense tenir més escoles tampoc té gaire sentit, doncs això és el repte pel futur.
5: Canviem de qüestió i obrim plana política perquè el Tribunal Administratiu de Montpeller revisa avui els recursos presentats per l'oposició de Perpinyà sobre les eleccions municipals. El Tribunal ha d'examinar avui els recursos de les llistes d'Esquerra, tant d'Agnès Langevin com la de Miquel Hidrach. Tots dos van denunciar irregularitats el dia de la votació, especialment pel que fa a la resta de llistes opositores. La posició del batlle al Vialió no està en joc amb aquesta decisió del tribunal perquè els denunciants s'ataquen entre llistes d'oposició. Tot i això, depenent de quin sigui el posicionament del tribunal, sí que podria canviar la composició del Consell Municipal de Perpinyà. I ja tenim les dates pel viatge de Nadal del Barcarès de l'edició d'enguany, una de les atraccions turístiques que més gent mou a Catalunya Nord durant els mesos d'hivern. El mercat d'enguany serà entre el 21 de novembre i el 3 de gener i serà, com l'any passat, al costat de la desembocadura de l'Aglí. L'any passat aquest mercat es va acabar fent al darrer moment, tot i l'amenaça del batlle que va dir que potser no es faria. Finalment es va fer amb queixes d'alguns comerciants que van considerar que no havien guanyat els diners que esperaven. I el diari de Balears, La Directa i VilaWeb organitzen aquest vespre un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona. Ho fan per denunciar les multes que els vol imposar l'Agència Espanyola de la Protecció de Dades pel fet d'haver informat de casos d'infiltració policial a moviments independentistes. Aquests diaris havien destapat que policies espanyols s'havien infiltrat a moviments socials independentistes per treure'n informació. Ara és la premsa qui està amenaçada de multes de diversos milers d'euros per haver tret aquesta informació. Tomeu Martí és director del Diari de Balears.
9: Podria sentar un precedent terrorífic, no?, que obliguin a retirar algunes informacions que estan publicades i també seria un atac important a la llibertat d'informació en general de tots els mitjans, no?, perquè, per això que dic, perquè sentaria un precedent i perquè crearia una inseguretat a molts de periodistes que, davant el dubte, podrien optar per no informar, no?
5: I els bombers de les DIS faran un exercici de seguretat civil aquesta nit, de manera que es podran veure molts vehicles d'emergències a la zona de l'aeroport de Perpinyà. El simulacre començarà cap a les 8 del vespre i acabarà de matinada i per fer-ho es tallarà la petita carretera que va des de l'aeroport fins a Parestortes. I avui la previsió del temps, qui ens la porta és l'Albert Noguer.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
10: Bon dia. Unes temperatures mínimes aquesta matinada, gairebé fredes al Capcir, amb 7 graus, 8 a Cerdanya, 12 graus a Prats de Molló, 15 a Prada, 17 a Ceret i 18 graus de mínima aquesta matinada a Perpinyà. Aquesta tarda, amb alguns núvols sobre els relleus, però sense precipitacions i sol a la resta del país, les temperatures arribaran als 27 graus a Perpinyà, 25 al Capcir, 24 al Conflent i 17 graus amb alguna pluja potser, just petits xàfecs a Cerdanya, 15 graus durant la tarda al Capcir. I mentrestant, la tramuntana continuarà bufant, però de mica en mica, sobretot de cara al vespre, perdrà força. Demà divendres ens espera un dia majoritàriament assolellat, tot i que el cel podrà ser velat de tant en tant per alguns núvols alts, les temperatures de 17 graus al Capcir fins a 27 graus a la plana del Rosselló pel que fa a les màximes. I el cap de setmana s'anuncia sempre amb unes temperatures similars i ben assolellat, particularment diumenge. Tot això pel que fa al cap de setmana sense tramuntana.
0: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
1: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
4: Som el dijous 17 de setembre i, escolteu, no perdem el nord. Per aquesta segona hora, doncs, tindrem els comentaris d'actualitat de l'historiador Iu Escapa, on farà, de fet, un lligam entre la història i l'actualitat parlant de l'èxit d'aquest 11 de setembre. Després, la Titana ens parlarà, ens continuarà parlant, de fet, del seu nou treball. Acabarem amb una altra entrevista amb en David Mauricio, que és cantant i que farà un concert a Eus aquest 19 de setembre, que és dissabte, a la sala dels Temps Lliures.
11: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
11: Ràdio Arrels.
12: Bon dia, sóc la Mite Puy, presidenta de l'associació Xarxa Sabrianenca de Sant Cebrià. Els dies 18, 19 i 20 de setembre celebrem la Festa Major de Sant Cebrià. És una festa multiidentitat, on es retroben catalans, corsos, bascos, occitans i bretons. Durant tot un cap de setmana, el visitant viatja per aquestes diferents cultures. Els carrers s'omplen de bandes, de concerts, d'espectacles sobre xanques, de desfilades de gegants, de ballades de sardanes, de castellers, de cants polifònics, de bodegues i nombroses parades on es poden tastar les diverses especialitats. També els nins tenen el seu espai amb jocs de fusta. No t'ho perdis! I vine a la Festa Major de Sant Cebrià de Rosselló els dies 18, 19 i 20 de setembre.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
13: Ràdio Arrels.
3: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
10: Dijous 17 de setembre, cada dijous en aquesta hora, a Ràdio Arrels, entrem en comunicació amb Iu Escapa. Iu, bon dia.
14: Bon dia.
10: I avui un cop més, Iu, vols fer el pont entre l'actualitat i l'història. L'actualitat és l'èxit de la Diada Nacional de Catalunya del passat divendres, 11 de setembre. Èxit perquè fa un parell d'anys que es nota un augment d'interès dels catalans per participar en aquesta manifestació i, sobretot, hi ha cada cop més joves que participen a la manifestació. L'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya, però penses tu, i ho escapa'm, que aquesta data és també important per nosaltres nord-catalans?
13: Sí, per tothom, pensi, i per l'estat espanyol i l'estat francès, no? I està més enllà, perquè és el que significa que és 11 de setembre. És això. Se passi aquí, molta gent saben el que es passa culpa d'ells, perquè això, quan estudia la història de França, no s'estudia, que encara és una part important de la història de França, finalment, però com és una cosa un poc molt discutable, molt problemàtica, se'n parla molt poc. Què és l'11 de setembre? L'11 de setembre és la fi de quelcom de molt important, que una mena d'autonomia, una mena almenys jurídica i administrativa de lo que era Catalunya. Com s'hem arribat a això? S'hem arribat a això amb una cosa que va molt més enllà de Catalunya, que se'n diu la guerra de successió d'Espanya. Què és això? D'una manera molt sintètic. En 1700, el darrer rei espanyol mort sense cap fill. I això fa que hi ha dos candidats possibles. El petit fill del rei de França, de Lluís XIV, no? I un fill de l'emperador d'Àustria. Però això serà l'ocasió d'una guerra molt important que s'escamparà per tota Europa. Que se'n diu la guerra de successió d'Espanya, i que de l'estat espanyol hi ha dos camps, un que és pel rei, pel petit fill de Lluís XIV, i l'altre per el fill de l'emperador d'Àustria. I això sembla anecdòtic així, però no ho és, perquè finalment aquests dos personatges són els representants de dues maneres de monarquia. Ben entès, el francès, si vols, és representant de la monarquia absoluta, del centralisme total, de la monarquia absoluta. L'Estat és jo, deia Lluís XIV. I doncs això, molta gent dins l'Estat espanyol no ho volen. Els que no ho volen són els liberals, la gent del Llevant. Pas únicament els catalans, els valencians, els andalusos. I què volen? S'estimaria millor de tenir l'altre, perquè l'altre és com l'estat austrial. Austria és un estat plurinacional, té una visió diferent de la monarquia. I durant 15 anys hi haurà una guerra que s'escamparà per tota Europa. Per què? D'una manera molt sintètica. Per exemple, moltes persones, molts reis i sobretot els anglesos, no volen que l'estat espanyol i l'estat francès en faci únicament un, que siguin associats, perquè això significaria una potència total, no? I una dominació total. I això fa que s'ajunten per ajudar els que no volen el petit fill de Lluís XIV. Això serà la guerra de successió d'Espanya. I com mai s'acaba, els anglesos tenen una idea, diuen: firmeu una cosa, que mai els dos estats seran junts i us doneu un regal, els dos regals. I el regal és que a Gibraltar i també hi havia Menorca. Menorca els anglesos ho deixaran més tard perquè els interessava pas, menys. Doncs, si voleu, s'acaba així. I en aquest moment els anglesos surten de la guerra i, ben entès, els més potents, l'exèrcit francès, finalment, amb l'exèrcit castellà, l'exèrcit francès és, que acabaran amb València a Barcelona, s'acabarà l'11 de setembre. I això què significa? Significa, finalment, el triomf momentaner d'una visió absolutista de la monarquia. això s'acabarà. S'acabarà uns anys més tard amb la Revolució Francesa, si voleu. I aquesta guerra de successió d'Espanya, si voleu, que està posant aquestes dues visions, finalment, de governar. Una visió centralista, que més tard la Revolució Francesa l'homenagerà en jacobinisme, però que existia ja feia de temps, i una visió més federalista. És com pot ser, per exemple, ara l'estat alemany o l'estat suïssa o tant d'altres, no? Hasta els Estats Units, encara que es passa un exemple el dia d'avui, però és federalista. Doncs això, si voleu, és importantíssim el dia d'avui, perquè aquesta visió de monarquia i de poder, que finalment la República Francesa agafarà també aquesta visió centralista i una mica absolutista. És una forma de monarquia, la presidència francesa, d'una manera o d'una altra. I donc això marcarà molt els esprits, el marc mental de molts francesos, per exemple, de molts castellans, s'agradaran en això. L'única manera de governar és una manera centralista, una manera brutal, una manera que cal fer cap al cap als que no volen, que no volen acceptar aquesta visió de les coses. I sabeu, cada dia, el dia d'avui, tant dins l'estat espanyol que dins l'estat francès. Per exemple, quan veus el comportament d'alguns, ara que tenen, alguns tenen el poder, per exemple, l'alcalde de Carcassona i tot això, és això. Són gent que no ho poden acceptar, perquè el marc mental, tenen aquest marc mental. L'única manera de governar és de fer acatar el cap i has d'eliminar els altres que són diferents de tu. I això marca molt, si voleu, l'estat francès, molt. Molta gent pensen que l'única manera d'estimar França, és el que diuen, perquè això és una catastrofa el dia d'avui, aquesta manera d'estimar França, si voleu, és únicament de fer, d'obligar els altres a ser com ells, no? I això és impossible. Finalment, impossible, els cal reduir per arribar a això. Reduir econòmicament, moralment, físicament, brutalment. I cada vegada que hi ha aquestes visions venen de lluny. I és evident que n'hi ha d'altres maneres de governar. Ben entès. I aquesta guerra de successió d'Espanya ho posava completament endavant això. I ben entès el que se va passar després de l'11 de setembre, quan va caure Barcelona, és exactament això. Tot el que era diferent de l'estat espanyol els va calguer de reduir. Interdicció de parlar català, aquest odi de la llengua que és pas la teua, és una cosa patètica, completament patètica el dia d'avui. Hi ha molta gent que són així, no? El dia d'avui, amb el món obert, és totalment, jo diria, és de psiquiatria. Però segurament que hi ha una part d'això, una part d'inconscient, no? És pas el que deia, que quan l'inconscient, si el fas pas venir conscient, te quedes sempre amb ell que t'amana, no? I jo crec que això, tot això joga. I si mirem aquestes conseqüències de qualcom com la guerra de successió d'Espanya, qui és que va guanyar finalment? Ni Espanya ni França, són els anglesos que van guanyar. Perquè a partir d'aquí van ser els reis de la Mediterrània, amb Gibraltar, i els reis del mar, i se van desenvolupar, un petit país finalment, se van desenvolupar i van desenvolupar moltes coses fins al final. Això també s'acaba, però finalment és això que... I en aquest moment, cada vegada per jo, és una idea personal, és pas la veritat, però per jo, cada vegada que hi ha gent que s'afanyen amb això, amb aquest nacionalisme tancat, fan un tort total als països, que sigui de l'estat espanyol o de l'estat francès. Uns dels problemes, hi ha problemes econòmics, hi ha problemes socials, tot això és evident, hi ha problemes migratoris, tot això és evident, però el problema més important que jo crec seria una possibilitat d'avançar cap a solucions intel·ligents és canviar aquest rumb de mar mental. I pel moment sembla impossible. Perquè és molt més fàcil d'explicar que nosaltres som així, tenim raó i els altres els hi farem a cat al cap. No? L'exemple, per exemple, de Carcassona, que tot això a cap de 6 mesos acaba amb barbaritats enormes, és normal, eh? És normal, perquè quan vols, quan dius que vols netejar una vila, netejar un país, passar el carxer, mira, al moment donat era això, passar el carxer, tot això, això s'acaba mal sempre, s'acaba mal. És el principi de qualcom que se pot acabar molt mal amb drames, brutalització. Mira, aquí, si voleu, sos els temps llargs, una manera de veure, és pas únicament aquesta guerra de successió d'Espanya, però aquí hi ha un exemple total d'això, no? I pensem que en aquest moment el rei d'Espanya, si voleu, és el successor directe de Lluís XIV, és el sol. Els altres reclamen, però no és. Ell és el sol, si voleu. I ben entès, ha canviat de l'estat espanyol això, però el mar mental, almenys de la meitat de la gent de l'estat espanyol queda, i a França també. És un poema, no sé qui, si és Machado o Alberti, que deia «Hay dos Españas», una de les dos Españas ha de l'art del corazón. Una de les dos Españas té de refredar el teu cor, del gelar el teu cor. I és priu per nosaltres, si voleu. És priu per nosaltres i aquesta manera de veure, la manera de governar, jo sol estar dirigit i tinc pas cap pacte a fer, tinc pas cap compromís a fer. És el contrari de la història de Catalunya, amb Pau i Treva. Si voleu, en parlarem un altre moment, que al moment d'un any

0: o sociòleg, però justament què pot dir de nosaltres, breument, per acabar, a Catalunya Sud, que la Diada Nacional de Catalunya sigui, doncs, per commemorar una derrota, que Catalunya Nord, la Diada de Catalunya Nord, és també per commemorar una derrota, què pot dir això com a nació? No seria potser millor celebrar una data com la que acabes de citar, la de Pau i Trevadéu?
1: Sí, segurament sí, però havia entrat dins el mar mental que a força de castigar la gent, se veuen castigats, no? Se veuen únicament condominats. Això també és un mar mental. Però me sembla que el dia d'avui, del món on som, serà cada vegada més complicat de fer de que la gent se vegi únicament condominats, no? Sobretot la gent diferent. L'exemple és molt, molt evident del dia d'avui. Per exemple, quan van arribar les migracions, la França és un estat que s'ha fet amb migració, no? Sempre. Nosaltres aquí, tothom ha passat per aquí, doncs pensar que hi ha gent de Suixa, com diu, és una absurditat total. Hi ha gent tancats, encerats dins d'aquesta llei, però la realitat és completament diferent. I ben entès, pensi que el dia d'avui serà cada vegada més complicat. I és per això que intenten d'utilitzar la força i intenten de És per això. Hi ha un veritable, jo diria, desafiament aquí, si vols. Aquesta gent ho veuen, que aquest món és un món que serà molt difícil de conservar així per ells, el seu cap. Aquest món tancat, tothom tindria de fer priu. Per exemple, què han fet quan van venir els italians? Al final van acatar el cap. Quan van venir els poloneses, al final van acatar el cap. Quan van venir els espanyols i després la gent, van acatar el cap d'una manera o d'una altra. Van acceptar de ser finalment voler més francesos que francesos, no? I ara és cada vegada més complicat de fer això, perquè el món és obert. Perquè la gent veu que tot això es passa. I és una bona cosa, jo crec, això. Però clar, és un temps complicat, perquè caldrà que tota aquesta gent comencin a canviar del marc mental, i és això el més complicat. Podes fer lleis dient que el racisme és un crim, dins del marc mental de molta gent, el racisme és normal, no? És terrible, això. És terrible. I, ben entès, és molt més complicat de canviar el marc mental. I és això que fa sovint un blocatge. Dins la història, al principi del segle XX o a meitat del segle XX, va començar a integrar d'altres coses únicament que el fet històric. Per exemple, el clima, però també la psicologia, però també la psicologia de la gent, la manera de fer, la psicologia col·lectiva, no? Això és l'escola des anales i és evident que és un poc més complicat, però cal treballar amb gent que poden treballar això. Però el dia d'avui, cada vegada hi ha gent que pensen que el marc mental d'odi que tenen, de rebuig de l'altre, és l'únic possible per sortir de la situació. L'exemple de Carcassona és un exemple molt interessant. Netejarem la vila. I en 6 mesos ja han fet 10 barbaritats, no? Perquè és normal que vols netejar. Ben entès, la gent, tothom ho accepta, no? I cal brutalitzar la gent, no? Per arribar amb això. És impossible de fer altrament. Perquè si no, cal parlar, cal fer un projecte. Hi ha solucions. Cal se posar d'una tal, escoltar l'altre, que sigui l'altre, que sigui diferent de tu, pas únicament el que pensa com tu, com diu la xarxa social, escolten únicament la gent que pensa com ells. I doncs hi ha una impossibilitat de finalment d'anar dir el que és finalment al Parlament, buscar un pacte, el pactisme, el pactisme que caracteritzava Catalunya, que encara un poc menys ara, pensi bé que cal trepar, no? Tornar,

0: aquell pactisme. I sabeu, per exemple, també aquesta ausència de necessitat de pactar pel bé de tothom. Sabeu també, per exemple, les eleccions d'ara de presidencial a França o l'elecció d'alcaldes. Cada vegada, cada dia, n'hi ha un que se vol presentar, no? Això farà l'afera dels més radicals. Però per què? Perquè pensen que no, és impossible per ells de fer pas. Jo me vull presentar i són el millor, encara que finalment al final tingui 4% de vots. Que s'ha passat, per exemple, a Perpinyà. A Perpinyà l'allò ha estat elegit les dues vegades perquè és impossible pels altres que pensen que és una molt mala cosa per nosaltres de fer un pacte entre ells. I el pacte se fa pas pel bé del partit, se fa pas pel bé de la ideologia, se fa pel bé de la gent.
1: La situació, doncs, pot ser greu, es pot agreujar, però segons tu, i ho escapa, i és per tancar aquesta crònica d'opinió d'avui, hi ha una via que passa per pactar, i per pactar, doncs, cal dialogar, dialogar i dialogar, com finalment ens repeteix sovint cada setmana, cada dijous, en aquesta hora, aquí a Ràdio Arrels. Iu, gràcies, bon dia, fins a setmana entrant.
0: Fins a setmana entrant.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. A Canet, 95.
4: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
5: Són les 8:30 i escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i continuem ara, com cada mitja hora, amb la previsió del temps, aquesta vegada presentada per l'Albert Noguer.
4: La previsió del temps. Albert Noguer.
1: Bon dia. Unes temperatures mínimes aquesta matinada gairebé fredes al Capcir, amb 7 graus, 8 a Cerdanya, 12 graus a Prats de Molló, 15 a Prada, 17 a Ceret i 18 graus de mínima aquesta matinada a Perpinyà. Aquesta tarda, amb alguns núvols sobre els relleus, però sense precipitacions i sol a la resta del país, les temperatures arribaran als 27 graus a Perpinyà, 25 al Capcir, 24 al Conflent i 17 graus amb alguna pluja potser, just petits xàfecs a Cerdanya, 15 graus durant la tarda al Capcir. I mentrestant, la tramuntana continuarà bufant, però de mica en mica, sobretot de cara al vespre, perdrà força. Demà divendres ens espera un dia majoritàriament assolellat, tot i que el cel podrà ser velat de tant en tant per alguns núvols alts, les temperatures de 17 graus al Capcir fins a 27 graus a la plana del Rosselló pel que fa a les màximes. I el cap de setmana s'anuncia sempre amb unes temperatures similars i ben assolellat, particularment diumenge. Tot això, pel que fa al cap de setmana, sense tramuntana.
3: Ràdio Arrels, en FIAC, 95.
4: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
5: La Titana és una artista valenciana i la protagonista d'aquests dies pel disc de la setmana. Acabarem doncs el nostre programa amb una altra entrevista. L'entrevistat és en David Mauricio, que és cantant i que farà un concert a Eus aquest dissabte 19 de setembre a la Sala dels Temps Lliures.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport.
6: Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: El disc de la setmana amb Paula Escudero.
8: Llum és el disc que presentem aquesta setmana a Ràdio Arrels i la Titana n'és l'autora i connectem amb ella aquests dies. Titana, tu cantes, toques la guitarra, toques algun altre instrument també?
9: Jo cante, això és de les millors coses que se me dona i després intento tocar alguns instruments perquè sempre estem en aprenentatge. Intento tocar la guitarra a la forma antiga que diuen en el colpejador. Mira, els murcians i murcianes, que són quadrillers i quadrilleres, diuen que la guitarra és un instrument de percussió afinat. I és veritat, perquè abans només n'hi havia una guitarra i la guitarra era la que marcava el ritme i era colpejada. De fet, tenen el colpejador. A Terres d'Ebre també existeixen. De fet, els amics d'Espai de So, com deia abans, han fet rèpliques de guitarres antigues molt, molt interessants i molt boniques. I també toque pues, instruments de xicoteta percussió, com pot ser la pandereta, les culleres, les postisses, les castanyetes, com vulgueu dir-li.
8: I tu has estudiat música o has après tot en autodidacta?
9: He fet de les dues coses. Jo tinc una formació musical fins a grau mig en flauta travessera, perquè en el poble de Godella teníem la banda i tot el món acabava tocant en la banda. I d'això tinc de coneixements musicals reglats, tinc això. També vaig fer 2 anys en el Conservatori Professional de Cant Valencià, el que passa és que no quadrava molt en la idea que jo tenia del Cant Valencià amb el que es donava i m'ho vaig deixar. Això són els coneixements reglats que tinc de música. Després del que parlàvem en altres programes d'anar a un poble i aprendre de la gent major que està tocant en la ronda, ja d'això estic molt.
8: I tu, Titana, quina música escoltes?
9: Escolte diversos grups, diverses gèneres musicals. Ara m'ha pegat per escoltar copla. També m'agrada molt el que és... El Gato con Jotas està a punt de traure un disc. Vull escoltar-lo ja d'una vegada perquè segur que és una proposta superbonica. També m'agrada molt música d'ací com La Gossa Sorda, algunes cançons de Zoo, m'agrada també molt... escoltar a lo millor altres grups que no es coneixen tant com pot ser Zagala, que és de Castilla, de Castilla-La Mancha, no sé, m'alimente de diversos llocs i sempre més de música tradicional, però també escolte moltes gravacions antigues de la fonoteca i coses així, molt divers.
8: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps?
9: Pues mira, n'hi ha una cançó que sempre m'emociona molt i sempre se me posa la cançó... la cançó de gallina, anava a dir. La cançó de gallina se me posa, que és el bolero de l'home insomne de Carles Denia. Perquè trobo que és una cançó molt reivindicativa, perquè la veu de Carles Denia és una passada. I m'agrada molt una frase que diu si tu no ho fas per ell, fes-ho per mi, que jo ho faré per tu. Que és com que parla d'això de la unió del poble, no? I trobo que és preciosa.
8: Doncs ara presentarem una cançó del teu disc Llum, que es diu A sa llum del cresol, una altra cançó d'arrels tradicionals. L'has composta tu o l'has recuperat, aquesta cançó?
9: Mira, esta cançó està pensada per Susana i per mi, per Susana Díaz Tejedor i per mi, perquè tenim un vincle especial en el poble de Tàrbena, allí ja sabeu que parlen de sa, com en les Illes Balears, i tenim molt bona relació en Joan Lluís Monjo Mascaró, que és el que més sap d'allí de música tradicional, va fer el cançoner musical de Tàrbena, i anarem a una festa, que és la festa del Parlar de Sa, que es fa allí tots els anys, el primer cap de setmana de juny, i coneguerem a Esurdo. Esurdo és el darrer transmissor, Juan Molines, el darrer transmissor de les Segadies de Tàrbena. Aleshores vam comentar en Joan Lluís Monjo que volíem fer aquestes Segadilles en el disc, però que volíem canviar la lletra i volíem fer un homenatge especial a este home que malauradament va faltar fa un any, perquè ja era molt major. Aleshores, Joan Lluís tingué la deferència d'enviar-nos l'arxiu sonor gravat per la investigadora Dolors Cendra, que bueno, ens en va enviar l'arxiu, el vam sentir, perquè ningú mai havia gravat aquestes segadilles aixina, d'una manera com una riproposta. Aleshores volíem fer un bon treball i ens va cedir l'arxiu. I vam fer la lletra i la vaig enviar a Joan Lluís, ell va fer les seues modificacions perquè volíem fer-la en parlar de sa. I la veritat és que estem molt contentes perquè al final el resultat ha agradat moltíssim. La vam posar en la festa del Parlar de Sa d'este any, la posarem per a que tot el poble l'escoltara i ens han dit que el poble està molt content, que la família de Juan Molines també, així que nosaltres encantades.
8: Doncs va, escoltem a Sa Llum del Cresol de Titana.

0: A sa llum del cresol de Titana, escoltàveu el disc de la setmana. Ens podeu sentir encara demà per al final d'aquesta entrevista.
1: Ràdio Arrels.
2: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carod Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.
3: Un concert aquest cap de setmana a Eus amb el cantant David Mauricio. En parlem d'aquí poc a Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Parlem amb David Mauricio, que és cantant i que actuarà a Eus aquest dissabte 19 de setembre a la Sala del Temps Lliure. Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
3: Anem superbé aquí a Ràdio Arrels. Explica'm, primer, no sé si has cantat molt a Catalunya Nord, però qui ets? Com te defineixes?
4: Bueno, cantar a Catalunya Nord sí que he cantat algun cop, però no amb aquest projecte. Amb un altre projecte que es diu Germà Negre, que jo faig de guitarrista, i sí que havíem visitat la Catalunya Nord en algunes ocasions. Però amb el meu projecte, que és, diguéssim, el meu projecte d'autor, on jo faig les cançons, jo les canto, que porta el meu nom, que és David Mauricio, és el primer cop i en tinc moltes ganes. Llavors, la pregunta que era com em defineixo, no?
3: Sí.
4: Vale, doncs, bàsicament soc un músic que té coses a dir, diguéssim, i que li agrada donar-li forma de cançó. Llavors, la meva música és, podríem definir-ho com a pop, o a mi m'agrada dir pop d'autor, perquè sí que m'agrada marxar una mica de les fórmules com més endevinables o més previsibles de la música comercial. Diria que no acaba de ser comercial. Llavors m'agrada dir-li com pop d'autor, perquè sempre m'agrada trobar aquest punt com de sorpresa o de, bueno, anar un punt més enllà i que siguin un pèl més complexes poder les harmonies, les melodies. Bàsicament intento fer cançons boniques i explicar coses que d'alguna manera ressonen dins meu i que crec que poden ressonar, doncs, a més persones, i ho faig amb aquesta forma, no? Que és la meva manera de fer-ho, que és amb melodia i cantant.
3: David Mauricio, no t'he demanat d'on ets.
4: Soc de Girona, gironí.
3: Gironí ciutat.
4: Gironí ciutadenc, gironí de ciutat. Sí, sí.
3: Molt bé. Quins són els teus temes de predilecció, jo diria, que prefereixes tractar?
4: Doncs, bona pregunta. M'agrada, jo crec, tractar com temes profuns que ressonen dins meu, reflexions, doncs, reflexions de la vida o de les situacions que he viscut. Sempre parteixo d'alguna cosa que em ressona dins meu i que d'alguna manera forma part d'alguna vivència que he viscut o d'alguna reflexió que he tingut. En tot cas, jo crec que el millor per esbrinar-ho és que la gent
3: que
4: del Conflent vinguin.
3: Sí, sí.
4: I allà jo m'explico molt millor cantant.
3: Sí, sí. Ah, sí, sí. Com t'ha arribat aquesta proposta?
4: Doncs aquesta proposta m'ha arribat a través de Cases de la Música, que és una fundació que treballa, doncs, perquè tota la producció artística que en aquest cas hi ha a les comarques gironines, doncs, tingui aparador i visibilitat, i bueno, doncs em van trucar. De fet, jo ja vaig participar en el cicle Vesprades l'any passat i va ser a Figueres, i aquest cop m'han enviat una mica més al nord i estic molt content de poder trepitjar la Catalunya Nord i poder compartir amb la gent en aquest cas, doncs, del Conflent i de Prades i d'aquella zona, aquesta música, perquè a mi m'agrada molt la muntanya també i m'agrada molt com poder compartir les cançons en aquest entorn.
3: Tindràs el Canigó tot just davant, en aquest lloc d'Eus, que és fantàstic. Qui t'acompanya a l'escenari?
4: Doncs bàsicament m'acompanya la meva guitarra.
3: Ah, sí, no, ben sol, doncs, bé.
4: Vinc sol, que és un format que a mi m'agrada molt, en el sentit de que les cançons neixen així, és com el projecte és això. Llavors el disc el gravo amb més músics i després ja tinc el format i tinc una banda molt guai, però en aquest cas, com que és un cicle de petits formats, vindré això, ben despulladet, sol, bueno, despulladet, vestit, o sigui, metafòricament.
3: No, ho entenem.
4: Vindré amb la guitarra i ja està.
3: Molt bé, molt bé. Tens una... He vist una mica alguns escrits sobre la teva persona. Vas anar a l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya.
4: Correcte.
3: Què t'ha portat això? Perquè és una gran escola, és un prestigi,
4: sí, de fet,
3: és, passar per l'ESMUC.
4: I tant, de fet, és una de les coses que m'ha passat a la vida a les quals estic més agraït, perquè realment hi ha molt poques places per accedir-hi. De fet, n'hi ha una per especialitat i vaig tenir la sort de poder-hi accedir. M'ho vaig currar molt i vaig poder entrar en l'especialitat de cant jazz. I bueno, gràcies a això he pogut rebre classes de grans mestres de la música i si la pregunta era què és el que més m'ha portat, no?
3: Sí.
4: O què m'ha portat. Mm. Doncs a banda de tot, de l'experiència de rebre classes de part de professors que admiro com la Carme Canela, com l'Anna Finger, com no sé, com l'Albert Bové, com Horacio Fumero, me'n deixo molts, però a banda d'això, el que m'enduc, que em vaig endur, és doncs, amistats. I amistats que a dia d'avui encara segueixo fent música amb ells i això. I crec que és el més valuós que m'enduc, la gent que vaig conèixer allà i les seves amistats.
3: Doncs, David Mauricio, t'esperem doncs, aquest dissabte a Eus, a la Casa del Temps Lliure. I bé, encoratgem, animem a la gent a venir, que a més, com ho he dit abans, hi haurà bona música, però per als que no coneixen gaire Eus i la vista del Canigó, encara que seria una mica al vespre, és fantàstica. Com a mínim tenim dues motius per venir a Eus aquest dissabte.
4: Dos motius fantàstics. Venir una mica com per berenar, mirant el Canigó, no?
3: Sí.
4: I després a gaudir del concert en directe, despullat. Però metafòricament, eh?
3: I proposo que escoltem ara una cançó de David Mauricio, Deixeu-ho escrit.

0: Moltes gràcies, David Mauricio, i fins dissabte.
1: Moltes gràcies, Enric. Fins dissabte.
2: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
3: Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el Nord. Recordeu que aquest dissabte 19 de setembre podeu assistir a l'emissió de Radio Arrels Confluències al Casal del Conflent. Hi haurà també un concert a Eus amb el cantant David Mauricio. Nosaltres ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us desitjo un bon dijous.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. La Bressola ha celebrat els 50 anys de l'educació immersiva en català amb un gran acte al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. L'acte d'ahir al vespre va comptar amb autoritats del nord i del sud que van donar suport al projecte. Francesc Xavier Vila és conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i Nicolás García és vicepresident del departament.
4: La Bressola és educació i és llengua a la Catalunya Nord. El govern de la Generalitat dona suport clar a les entitats que defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
5: Em sembla que si avui encara es parla, encara hi ha cultura catalana i es parla català i que el servei públic posa una mica de català a les classes, és gràcies a l'existència de la Bressola.
3: El president de la Bressola, Guillem Nivet, ha reivindicat aquest aniversari com un moment per mirar el futur.
6: El repte actual, el més important, és d'aconseguir obrir aquest liceu. Tenim el lloc, el monestir Santa Clara del Vernet, tenim les autoritzacions, només falta els finançaments i estem treballant. Esperem poder obrir aquest liceu d'aquí un o dos anys, però també hi ha altres reptes, vull dir que no deixem de banda que cal obrir altres escoles, perquè les escoles infantils són la base i obrir un liceu sense tenir més escoles tampoc té gaire sentit, doncs això és el repte pel futur.
3: Canviem de qüestió i obrim plana política perquè el Tribunal Administratiu de Montpeller revisa avui els recursos presentats per l'oposició de Perpinyà sobre les eleccions municipals. El Tribunal ha d'examinar avui els recursos de les llistes d'Esquerra, tant d'Anyès Longevin com la de Miquel Hidrach. Tots dos van denunciar irregularitats el dia de la votació, especialment pel que fa a la resta de llistes opositores. La posició del batlle al Vialió no està en joc amb aquesta decisió del tribunal perquè els denunciants s'ataquen entre llistes d'oposició. Tot i això, depenent de quin sigui el posicionament del tribunal, sí que podria canviar la composició del Consell Municipal de Perpinyà. I ja tenim les dates pel viatge de Nadal del Barcarès de l'edició d'enguany, una de les atraccions turístiques que més gent mou a Catalunya Nord durant els mesos d'hivern. El mercat d'enguany serà entre el 21 de novembre i el 3 de gener i serà, com l'any passat, al costat de la desembocadura de l'Aglí. L'any passat aquest mercat es va acabar fent al darrer moment, tot i l'amenaça del batlle que va dir que potser no es faria. Finalment es va fer amb queixes d'alguns comerciants que van considerar que no havien guanyat els diners que esperaven. I el diari de Balears, La Directa i VilaWeb organitzen aquest vespre un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona. Ho fan per denunciar les multes que els vol imposar l'Agència Espanyola de la Protecció de Dades pel fet d'haver informat de casos d'infiltració policial a moviments independentistes. Aquests diaris havien destapat que policies espanyols s'havien infiltrat a moviments socials independentistes per treure'n informació. Ara és la premsa qui està amenaçada de multes de diversos milers d'euros per haver tret aquesta informació. Tomeu Martí és director del Diari de Balears.
7: Podria sentar un precedent terrorífic, no?, que obliguin a retirar algunes informacions que estan publicades i també seria un atac important a la llibertat d'informació en general de tots els mitjans, no? Perquè, per això que dic, perquè sentaria un precedent i perquè crearia una inseguretat a molts de periodistes que, davant es dubte, podrien optar per no informar, no?
3: I els bombers de les DIS faran un exercici de seguretat civil aquesta nit, de manera que es podran veure molts vehicles d'emergències a la zona de l'aeroport de Perpinyà. El simulacre començarà cap a les 8 del vespre i acabarà la matinada i per fer-ho es tallarà la petita carretera que va des de l'aeroport fins a Parestortes. I avui la previsió del temps, qui ens la porta és l'Albert Noguer.
8: La previsió del temps, Albert Noguer.
9: Bon dia, unes temperatures mínimes aquesta matinada, gairebé fredes al capcí, amb 7 graus, 8 a Cerdanya, 12 graus a Prats de Molló, 15 a Prada, 17 a Ceret i 18 graus de mínima aquesta matinada a Perpinyà. Aquesta tarda, amb alguns núvols sobre els relleus, però sense precipitacions i sol a la resta del país, les temperatures arribaran als 27 graus a Perpinyà, 25 al Capcir, 24 al Conflent i 17 graus amb alguna pluja potser, just petits xàfecs a Cerdanya, 15 graus durant la tarda al Capcir. I mentrestant, la tramuntana continuarà bufant, però de mica en mica, sobretot de cara al vespre, perdrà força. Demà divendres ens espera un dia majoritàriament assolellat, tot i que el cel podrà ser velat de tant en tant per alguns núvols alts, les temperatures de 17 graus al Capcir fins a 27 graus a la plana del Rosselló pel que fa a les màximes. I el cap de setmana s'anuncia sempre amb unes temperatures similars i ben assolellat, particularment diumenge. Tot això pel que fa al cap de setmana sense tramuntana.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Les escoles immersives de la Bressola han celebrat aquest dimecres des del Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà els seus 50 anys d'existència. De fet, va ser un 16 de setembre, en aquest cas del 1976, que 7 alumnes van començar a estudiar immersivament en català amb la professora Úrsula Ferrer. Actualment són més de 1.100 els alumnes d'aquesta xarxa d'escoles i s'ha volgut celebrar amb un gran acte amb autoritats del nord i del sud. Guillem Nivet és president de la Bressola.
6: Celebrem aquests 50 anys. Era molt important per nosaltres fer el 16 de setembre, perquè és el 16 de setembre de 1976 que va obrir la primera classe de la primera Bressola. Doncs encara que sigui un dimecres entre setmana, era molt important fer un acte, i si no, més que un acte, l'acte el més important d'aquests 50 anys. Tenim la sort de fer part de les commemoracions oficials de la Generalitat de Catalunya aquest any, però era important fer aquest acte, que aquest acte sigui el més important d'aquest any Bressola.
1: L'any ha estat marcat per moltes activitats i un lema, Sembrant Futur.
6: Sí, està molt carregat aquest any. Arribem al final. Sí, l'acte avui serà dins el mateix tema, Sembrant Futur, perquè quan hem pensat aquest any Bressola, teníem por que sigui com una festa nostàlgica, una cosa del passat, i no és el cas. No volem celebrar només les victòries del passat, sinó que volem fer una aposta ferm pel futur, i és per això que volem que sigui 50 anys. Sí, hem arribat fins aquí, però volem anar fins a 50 més, vull dir que 50 més com a mínim. Els reptes en tenim molts. Clar que el repte actual, el més important, és d'aconseguir obrir aquest liceu. Tenim el lloc, el monestir Santa Clara del Vernet, tenim les autoritzacions, només falta els finançaments i estem treballant. Esperem poder obrir aquest liceu d'aquí un o dos anys, però també hi ha altres reptes, vull dir que no deixem de banda que cal obrir d'altres escoles, perquè les escoles infantils són la base, i obrir un liceu sense tenir més escoles tampoc té gaire sentit. Doncs això és el repte pel futur, però el repte principal queda al liceu.
10: I el finançament, no? Perquè heu salvat, una mica comentàveu, no? Heu tingut ajuts, teniu una mica el present més immediat.
6: Sí, vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment, perquè tenim, justament sortim d'una crisi, i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi, i és important mantenir el caliu, i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
3: Aquest projecte d'obrir noves escoles queda per després d'obrir el liceu o pot ser paral·lel?
6: Jo penso que una cosa no ha de treure l'altra. Hi estem treballant, i cada vegada que hi ha un municipi, un ajuntament, un elegit que ve cap a nosaltres, nosaltres obrim la porta, no tanquem cap porta. No és perquè hi ha el liceu, que estem parlant del liceu, que no cal deixar de banda d'obrir d'altres escoles. Jo penso que és important sempre anar davant, anar caminant. La vida és moviment, i sempre tenim projectes, doncs jo diria que podem fer les dues a la vegada.
11: Hi va haver el projecte d'un centre a Cerdanya que al final no va acabar de funcionar. S'insistirà allà o de moment els projectes són més a prop de la plana?
6: Com ho dic, no tanquem cap porta. Després sabem també, vull dir que aprenem de les derrotes del passat. Va capbussar aquest projecte, però si ho fem, i no dic que no ho farem, no ho farem de la mateixa manera, això segur.
10: I dic, anava a dir, quan parlava de finançament no només per aquests projectes, sinó per vosaltres mateixos com a entitat, no? Perquè heu passat unes èpoques difícils, no sé si això queda en el passat o si heu de seguir batallant per...
6: Bé, si estem en projecció de futur és perquè primer hem assegurat el present. Doncs això ho puc dir i ho torno a dir, hem aconseguit estabilitzar la situació a curt termini, però també a llarg termini. Hem repensat el model econòmic, hem tingut molt suports ferms sobre llarg termini, també fer mig llarg termini. Doncs la situació actual està estabilitzada, tenim un model econòmic que funciona, hem fet la feina, hem fet els deures, més enllà de tenir suport institucional, nosaltres hem repensat i hem tapat els forats que teníem per tapar, doncs ara estem plenament disposats a pensar el futur.
11: Aquests canvis econòmics s'han basat en el suport del departament, en la Generalitat, com ha funcionat això?
6: No, una cosa que era clara és que els suports institucionals podien ser útils per tapar l'urgència, però no podem fer una projecció de futur a llarg termini comptant només sobre els suports institucionals. Per això que hem treballat a recuperar els diners que teníem de recuperar, també demanant un ajut suplementari als pares i també repensant el model econòmic, que vull dir que molt tècnica, però hem canviat una mica les despeses, hem reduït les despeses que hi havia per reduir, no hem acomiadat ningú, també és important de dir-ho, això era una cosa que teníem ben clar, que el canvi de model econòmic no tenia de passar per un acomiadament massiu o no massiu, doncs ara tenim una estabilitat que no depèn de les institucions.
3: El conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vilà, ha refermat el seu compromís amb la Bressola.
4: La Bressola és un projecte molt interessant des de molts punts de vista, al qual el govern li dona suport, el govern de Catalunya li dona ple suport. Per què? Doncs perquè la Bressola, d'una banda, és educació i d'una altra banda és llengua. És educació i és llengua a la Catalunya Nord. El govern de la Generalitat dona suport clar a les entitats que defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
3: Pel que fa al projecte del Liceu, el conseller Vila s'hi ha mostrat entusiasta.
4: Ens semblaria fantàstic que tan aviat com sigui possible es pugui arribar fins al final de l'educació, perquè aconseguir aquesta continuïtat és el que permetrà que les generacions arribin fins a la majoria d'edat, en realitat, educats en un context en què el català i els referents de la catalanitat són centrals. Des del punt de vista del finançament, el govern ho ha deixat ben clar. Vam incrementar, tan aviat com vam tenir notícia de les necessitats econòmiques de la Bressola, vam incrementar el finançament de 650.000 a 800.000 euros anuals i no serà per això que la Bressola tindrà problemes.
3: El vicepresident del departament, Nicolás García, també ha participat a l'acte d'aniversari de la Bressola. Nicolás García, per què és important la tasca de la Bressola?
5: Home, formen part de la història, de la vida del departament. Els hi donem el suport que podem, segur que és insuficient i caldria fer més. I la tasca que han fet la gent des de la creació fins avui és molt important, perquè em sembla que si avui encara es parla, encara hi ha cultura catalana i es parla català, i que el servei públic posa una mica de català a les classes, és gràcies a l'existència de la Bressola. Nosaltres som aquí per donar-li suport. Treballem a que hi hagi català al servei públic francès, però també s'ha de reconèixer l'escola associativa, que és la Bressola, amb tota la feina d'immersió que fan i cada dia va creixent. I bueno, fem el que podem per ajudar i a veure si podem fer més.
3: Un dels projectes que tenen de cara a futur és aquest Liceu de la Bressola. Què en pensa el departament d'això?
5: Home, nosaltres pensem que no hi ha dret que no es faci, no? La Bressola ha fet el que calia. Ara l'Ajuntament de Perpinyà ha de facilitar per fer-ho. Acabat hem de trobar diners, ajudar tot el que podem, la regió, el departament, que és la Diputació, però sí, som a 100% a favor, perquè encara una vegada jo preferiria que totes les classes, o sigui, que totes les escoles franceses facin la proposta del català, no?, i del bilingüe, però no és el cas, i mentre no sigui el cas, doncs s'ha d'ajudar i ha d'existir la Bressola, i liceu, col·legi, i bueno, tot el que calgui.
3: El proper acte d'aniversari de la Bressola se celebrarà a Girona el divendres de la setmana vinent.
0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

i la lluna s'afanya a pujar la carena i ronda el cafidel a la serena, perquè el seu amo capritxós i destre

Ovidi Montllor va ser un actor i cantautor valencià nascut a Alcoi, membre del moviment de la Nova Cançó. Montllor era fill d'una família obrera, va entrar a l'art a través del teatre i va aprendre de forma autodidacta a tocar la guitarra. Montllor té un bon repertori de cançons pròpies i també ha musicat poetes com Estellers, Salvat Papaseit, Espriu, Pere Quart i Sagarra. Com dèiem, aquest cantautor va començar la seva trajectòria al teatre i, de fet, no va deixar mai la interpretació. Ovidi Montllor va ser actor en una cinquantena de pel·lícules, sobretot durant els anys de la transició, interpretant normalment personatges traumàtics i complexos.

dóna'm la mà, que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que llu ens portaran la salabror camara a l'amor, tota cosa prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mar. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que

cavaller d'un corcer, qual crineres de flames. Soy jo, l'incendiari de mots d'adolescent. Blasmo els déus a ple vol, l'arraulit bestiari tem el fuet del meu cant. I he maridat la lluna, però no dormo amb ella si el filisteu governa els meus domenys.

Trobareu al cor del poble un mercat de productes de la terra, concerts, animacions, conferències, per descobrir i compartir la riquesa de les nostres tradicions. Una festa major per viure i gaudir dels nostres territoris, la Festa Major de Saint-Cébrien, 18, 19 i 20 de setembre. Més informació al 04 68 21 01 33 o a tourisme-5-cyprien.com.

0: qu'est-ce que ça voulait dire?
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

caminant vaig creuar tot cada millor. Me sentia jovenet, recordant anys fora cap preocupació.

sé qui em posa en el meu lloc. En so poc temps vaig jugant, sempre que s'espeu m'hi vaig quedant tot sol.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La Bressola ha celebrat els 50 anys de l'educació immersiva en català amb un gran acte al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. L'acte d'ahir al vespre va comptar amb autoritats del nord i del sud que van donar suport al projecte. Francesc Xavier Vila és conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i Nicolás García és vicepresident del departament.
2: La Bressola és educació i és llengua a la Catalunya Nord. El govern de la Generalitat dona suport clar a les entitats que defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
3: Em sembla que si avui encara es parla, encara hi ha cultura catalana i es parla català i que el servei públic posa una mica de català a les classes, és gràcies a l'existència de la Bressola.
1: El president de la Bressola, Guillem Nivet, ha reivindicat aquest aniversari com un moment per mirar el futur.
4: El repte actual, el més important, és d'aconseguir obrir aquest liceu. Tenim el lloc, el monestir Santa Clara del Vernet, tenim les autoritzacions, només falta els finançaments i estem treballant. Esperem poder obrir aquest liceu d'aquí un o dos anys, però també hi ha altres reptes, vull dir que no deixem de banda que cal obrir altres escoles, perquè les escoles infantils són la base i obrir un liceu sense tenir més escoles tampoc té gaire sentit, doncs això és el repte pel futur.
1: Canviem de qüestió i obrim plana política perquè el Tribunal Administratiu de Montpeller revisa avui els recursos presentats per l'oposició de Perpinyà sobre les eleccions municipals. El Tribunal ha d'examinar avui els recursos de les llistes d'Esquerra, tant d'Anyès Longevin com la de Miquel Hidrac. Tots dos van denunciar irregularitats el dia de la votació, especialment pel que fa a la resta de llistes opositores. La posició del batlle al Vialió no està en joc amb aquesta decisió del tribunal perquè els denunciants s'ataquen entre llistes d'oposició. Tot i això, depenent de quin sigui el posicionament del tribunal, sí que podria canviar la composició del Consell Municipal de Perpinyà. I ja tenim les dates pel viratge de Nadal del Barcarès de l'edició d'enguany, una de les atraccions turístiques que més gent mou a Catalunya Nord durant els mesos d'hivern. El mercat d'enguany serà entre el 21 de novembre i el 3 de gener i serà, com l'any passat, al costat de la desembocadura de l'Aglí. L'any passat aquest mercat es va acabar fent al darrer moment, tot i l'amenaça del batlle que va dir que potser no es faria. Finalment es va fer amb queixes d'alguns comerciants que van considerar que no havien guanyat els diners que esperaven. I el diari de Balears, La Directa i VilaWeb organitzen aquest vespre un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona. Ho fan per denunciar les multes que els vol imposar l'Agència Espanyola de la Protecció de Dades pel fet d'haver informat de casos d'infiltració policial a moviments independentistes. Aquests diaris havien destapat que policies espanyols s'havien infiltrat a moviments socials independentistes per treure'n informació. Ara és la premsa qui està amenaçada de multes de diversos milers d'euros per haver tret aquesta informació. Tomeu Martí és director del Diari de Balears.
5: Podria sentar un precedent terrorífic, no?, que obliguin a retirar algunes informacions que estan publicades i també seria un atac important a la llibertat d'informació en general de tots els mitjans, no? Perquè, per això que dic, perquè sentaria un precedent i perquè crearia una inseguretat a molts de periodistes que, davant el dubte, podrien optar per no informar, no?
1: I els bombers de les DIS faran un exercici de seguretat civil aquesta nit, de manera que es podran veure molts vehicles d'emergències a la zona de l'aeroport de Perpinyà. El simulacre començarà cap a les 8 del vespre i acabarà de matinada i per fer-ho es tallarà la petita carretera que va des de l'aeroport fins a Parestortes. I avui la previsió del temps, qui ens la porta és l'Albert Noguer.
6: La previsió del temps. Albert Noguer.
7: Bon dia. Unes temperatures mínimes aquesta matinada, gairebé fredes al capcir, amb 7 graus, 8 a Cerdanya, 12 graus a Prats de Molló, 15 a Prada, 17 a Ceret i 18 graus de mínima aquesta matinada a Perpinyà. Aquesta tarda, amb alguns núvols sobre els relleus, però sense precipitacions i sol a la resta del país, les temperatures arribaran als 27 graus a Perpinyà, 25 al Capcir, 24 al Conflent i 17 graus amb alguna pluja potser, just petits xàfecs a Cerdanya, 15 graus durant la tarda al Capcir. I mentrestant, la tramuntana continuarà bufant, però de mica en mica, sobretot de cara al vespre, perdrà força. Demà divendres ens espera un dia majoritàriament assolellat, tot i que el cel podrà ser velat de tant en tant per alguns núvols alts, les temperatures de 17 graus al Capcir fins a 27 graus a la plana del Rosselló pel que fa a les màximes. I el cap de setmana s'anuncia sempre amb unes temperatures similars i ben assolellat, particularment diumenge, tot això pel que fa al cap de setmana, sense tramuntana.
8: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
6: Confluències, presentat per Enric Balaguer.
9: Dissabte 19 de setembre ens retrobem de les 11 a les 12 del matí al Casal del Conflent per l'enregistrament de Confluències dedicat a la salut al Conflent. Intervindran professionals de la salut i membres d'associació d'usuaris. I esteu tots convidats dissabte 19 de setembre a les 11 del matí al Casal del Conflent.
10: Una hora 100% en català.
6: Ràdio Arrels,

Mira-me i diguis-me coses amb aquella llengua rosa que rosega pels carrers. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses bendites sense pensar en res més. Parla-me i diguis-me coses amb aquella llengua boja que se'n perd en caminets. Diguis-me que la setmana quan s'acaba no s'enganya, igual que la fi del

coses ben dites, caminem prou de través. Parla'm i digues-me coses amb aquella llengua rosa que fa vergonya al Burgès.

0: Ràdio Arrels.
1: A cada moment, en català.
2: Un silenci m'envaeix a banda ampla. Aquest món no em deixa pensar. Aquest fragor, aquesta velocitat, sovint oblides de l'envelat. Un silenci ample com un desert em manté ara ben despert.

un espai verge sense límits, la mateixa cistella del gran murmur, una selva incalma sense cap abecedari, sense números, una olla que

Són preguntes que mai tenen resposta. Tocat no sé per quina absurda mà se sent un violí. Per què et fa mal?

La gent veu, en jo mateix bec, per allunyar molts àrids pensaments que no tenen però cap mena d'importància.

moltíssimes coses que no són res. Partint d'aquest principi tot és ara i res. Partint d'aquest principi tot és res.

Ai, no pateixis, no, que a mi el ball tant me fa, m'agrada sentir-te a la vora. Però quan m'has trepitjat i t'has entrebancat i hem rodolat damunt l'estora, he pensat certament quin ball tan insolent.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La Bressola ha celebrat els 50 anys de l'educació immersiva en català amb un gran acte al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. L'acte d'ahir al vespre va comptar amb autoritats del nord i del sud que van donar suport al projecte. Francesc Xavier Vila és conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i Nicolás García és vicepresident del departament.
2: La Bressola és educació i és llengua a la Catalunya Nord. El govern de la Generalitat dona suport clar a les entitats que defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
3: Em sembla que si avui encara es parla, encara hi ha cultura catalana i es parla català i que el servei públic posa una mica de català a les classes, és gràcies a l'existència de la Bressola.
1: El president de la Bressola, Guillem Nivet, ha reivindicat aquest aniversari com un moment per mirar el futur.
4: El repte actual, el més important, és d'aconseguir obrir aquest liceu. Tenim el lloc, el monestir Santa Clara del Vernet, tenim les autoritzacions, només falta els finançaments i estem treballant. Esperem poder obrir aquest liceu d'aquí un o dos anys, però també hi ha altres reptes, vull dir que no deixem de banda que cal obrir altres escoles, perquè les escoles infantils són la base i obrir un liceu sense tenir més escoles tampoc té gaire sentit, doncs això és el repte pel futur.
1: Canviem de qüestió i obrim plana política perquè el Tribunal Administratiu de Montpeller revisa avui els recursos presentats per l'oposició de Perpinyà sobre les eleccions municipals. El Tribunal ha d'examinar avui els recursos de les llistes d'Esquerra, tant d'Anyès Longevin com la de Miquel Hidrach. Tots dos van denunciar irregularitats el dia de la votació, especialment pel que fa a la resta de llistes opositores. La posició del batlle Albi Alió no està en joc amb aquesta decisió del tribunal perquè els denunciants s'ataquen entre llistes d'oposició. Tot i això, depenent de quin sigui el posicionament del tribunal, sí que podria canviar la composició del Consell Municipal de Perpinyà. I ja tenim les dates pel viatge de Nadal del Barcarès de l'edició d'enguany, una de les atraccions turístiques que més gent mou a Catalunya Nord durant els mesos d'hivern. El mercat d'enguany serà entre el 21 de novembre i el 3 de gener i serà, com l'any passat, al costat de la desembocadura de l'Aglí. L'any passat aquest mercat es va acabar fent al darrer moment, tot i l'amenaça del batlle que va dir que potser no es faria. Finalment es va fer amb queixes d'alguns comerciants que van considerar que no havien guanyat els diners que esperaven. I el diari de Balears, La Directa i VilaWeb organitzen aquest vespre un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona. Ho fan per denunciar les multes que els vol imposar l'Agència Espanyola de la Protecció de Dades pel fet d'haver informat de casos d'infiltració policial a moviments independentistes. Aquests diaris havien destapat que policies espanyols s'havien infiltrat a moviments socials independentistes per treure'n informació. Ara és la premsa qui està amenaçada de multes de diversos milers d'euros per haver tret aquesta informació. Tomeu Martí és director del Diari de Balears.
5: Podria sentar un precedent terrorífic, no?, que obliguin a retirar algunes informacions que estan publicades i també seria un atac important a la llibertat d'informació en general de tots els mitjans, no? Per això que dic, perquè sentaria un precedent i perquè crearia una inseguretat a molts de periodistes que, davant el dubte, podrien optar per no informar, no?
1: I els bombers de les DIS faran un exercici de seguretat civil aquesta nit, de manera que es podran veure molts vehicles d'emergències a la zona de l'aeroport de Perpinyà. El simulacre començarà cap a les 8 del vespre i acabarà de matinada i per fer-ho es tallarà la petita carretera que va des de l'aeroport fins a Parestortes. I avui la previsió del temps, qui ens la porta és l'Albert Noguer.
6: La previsió del temps, Albert Noguer.
7: Bon dia, unes temperatures mínimes aquesta matinada, gairebé fredes al capcí, amb 7 graus, 8 a Cerdanya, 12 graus a Prats de Molló, 15 a Prada, 17 a Ceret i 18 graus de mínima aquesta matinada a Perpinyà. Aquesta tarda, amb alguns núvols sobre els relleus, però sense precipitacions i sol a la resta del país, les temperatures arribaran als 27 graus a Perpinyà, 25 al Capcir, 24 al Conflent i 17 graus amb alguna pluja potser, just petits xàfecs a Cerdanya, 15 graus durant la tarda al Capcir. I mentrestant, la tramuntana continuarà bufant, però de mica en mica, sobretot de cara al vespre, perdrà força. Demà divendres ens espera un dia majoritàriament assolellat, tot i que el cel podrà ser velat de tant en tant per alguns núvols alts, les temperatures de 17 graus al Capcir fins a 27 graus a la plana del Rosselló pel que fa a les màximes. I el cap de setmana s'anuncia sempre amb unes temperatures similars i ben assolellat, particularment diumenge. Tot això pel que fa al cap de setmana sense tramuntana.
8: Radio Arrels.
9: Radio Arrels.
10: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
11: Soc a Perpinyà, al barri de Malloles, per fer memòria amb una dona que ha estat durant molts anys molt activa en la promoció, diguem-ne, de la catalanitat. Ha participat en diverses associacions catalanes, però sobretot destaca el seu treball en l'ensenyament del català als adults. Empar Noguer, bon dia.
12: Bon dia.
11: I gràcies d'acollir-me a casa teva i d'acceptar fer memòria.
12: Bon, és un plaer i sovint és agradable recordar coses. És cert que quan te'n vas proposar de venir vaig dir, ui, has de recordar moltes sí. coses que...
11: Tu has viscut coses, has participat a iniciatives importants en l'àmbit de la llengua i la cultura catalanes els darrers 50 anys. Ho dic perquè fa 50 anys que vas arribar amb la teva família.
12: Sí, és veritat.
11: El marit, el Jordi i els dos fills. Amb tu, en part, podré parlar del col·lectiu de professors de català per adults que vas presidir, del CEDAC, el Centre de Documentació i d'Animació de la Cultura Catalana, aquell servei de la vila de Perpinyà a l'avinguda de la Gran Bretanya, on vas treballar fins a la teva jubilació. Podrem parlar també del Centre Cultural Català de Perpinyà, ara el casal Jaume I, de l'Almanac Català del Rosselló, on hi feies una cronologia,
12: una cronologia
11: de l'any, També podrem parlar de la rifla en català organitzada pels afers catalans de la vila Perpinyà, o més ben dit, per la regidoria de la cultura
12: per
11: catalana.
12: Per la regidoria, i aquí sí que la federació es havia implicat en certa manera.
11: Però la iniciativa primera va ser de la regidoria. En part ens podràs parlar també de dues figures de l'ensenyament en català o de l'ensenyament del català, Renat Llech-Balter i Margarita d'Escatllà, que vas conèixer, que vas freqüentar. Això era en els anys 60, quan ells van començar a fer cursos de català. Bé, anem a veure d'on vens exactament. Tu, Empar Noguer, vas néixer l'any 39 a València.
12: Sí.
11: Amb unes circumstàncies ben especials. Però sí, abans parlem del pare i de la mare, per situar i arribar doncs, a aquest any 39 a València. El pare és de Barcelona.
12: Va néixer a Barcelona, la meva mare va néixer a València, però la van casar en aquella època, que tenia 17 anys, molt jove, i dos anys després va quedar viuda. Va anar a Barcelona perquè es trobava sola i allà va conèixer el meu pare,
11: el teu pare,
12: en el que es van casar l'any 37.
11: D'acord. El teu pare era un anarquista.
12: El meu pare era una mica així especial. El seu pare era un anarquista convençut, havia escrit llibres.
11: El teu avi.
12: El meu avi, doncs el meu avi era un anarquista. El meu pare era una persona una mica decepcionada de tot, contra la guerra, contra els militars, contra les armes, oi? 100%, i això va fer que era una persona, era un enginyer, era enginyer ell, sí. Però no va poder treballar mai d'enginyer perquè era ja l'època de Franco, i si no entraves dins de les llistes, sí, no tenies dret a validar el teu diploma. I ell va dir que no entraria mai en una llista franquista.
11: Vols dir manifestar la seva adhesió al règim franquista?
12: Sí, de cap forma. La qual cosa va fer que va estar treballant de representant, sí, a bicicleta i tren, feia tot Espanya venent bombetes de la marca Excel, sí, venent bombetes, tot per no figurar mai en cap llista, que mai el trobessin, sí, en una llista espanyola. D'acord.
11: Això és després de la guerra.
12: Després de la guerra, això són els anys 50.
11: El teu pare ha fet la guerra, és capità de l'exèrcit republicà, sí, ha fet la retirada l'any 39, passa pel camp d'Argelers.
12: Passa al camp d'Argelers i quan diuen que els que tornin, que no han fet res, no els hi passarà res, sent que la meva mare estava embarassada, m'esperava a mi, va decidir tornar. I el no passarà res va representar 2 anys a la presó de València, la qual cosa vol dir que em va conèixer quan jo ja tenia 2 anys.
11: El teu pare parlava del camp d'Argelers?
12: No. Va ser d'aquells, com molts he anat, sí, sabent després, que rarament parlava del camp. Parlava a vegades de la guerra, del que feia, perquè com era enginyer, feia ponts, feien carreteres, això li agradava parlar-ho, fins i tot vam anar a veure obres que ell havia fet, però en canvi del camp d'Argelers, això no em va parlar. Almenys jo no en tinc record. Sí. En el Jordi sovint parlava més.
11: El teu marit,
12: En el meu marit parlava més, però no crec que li parlés res d'Argelers.
11: I dels 2 anys a la presó de València, tampoc?
12: Tampoc. Per ell va ser un creu i ratlla. Sí. No volia saber res més d'allò. Però quan deia que no volia saber res més d'allò, volia dir que no volia saber res més de res. Doncs va tenir una vida molt dura, i amb problemes.
11: Bon, ja sabem que la teva mare és de València, que després va a Barcelona, es coneix amb el teu pare. El teu pare, doncs, ha tornat al camp d'Argelers, és a la presó de València, i la teva mare torna a València
12: per poder-lo veure.
11: Sí. I tu neixes a València.
12: I jo neixo a València.
11: Tu coneixes, ja ho has dit, coneixes el teu pare quan surt de la presó.
12: Quan surt. Té 2 anys, jo no tinc cap record, No, naturalment, diria mentira si et digués, sí, no tinc ni el més mínim record.
11: Sí, clar, evidentment, en 2 anys...
12: Del coneixement del meu pare. Sí, que la meva mare sempre deia que quan va arribar a casa, perquè ja et dic que el meu pare era molt tancat, molt... L'he vist jugar en els meus fills, en mi no.
11: Sí,
12: I la meva mare sempre diu que havia obert la porta i que havia vist com estava acariciant el llit.
11: D'acord.
12: Però mai va ser demostratiu, sí, de res.
11: D'acord.
12: Ja va començar per dir... Ell no volia que en digués en part. Ell volia que en digués Elisabet o Isabel com la meva mare. Però quan vaig néixer va anar a declarar-me un veí de la meva mare. I va dir que nascuda a València...
11: És un nom habitual a València, en part.
12: M'havia de dir... Amparo,
11: sí,
12: i em va posar Amparo,
11: sí,
12: i el meu pare va jurar que ell no em diria mai, em cridaria mai pel meu nom.
11: Ah, no?
12: No.
11: I ho va fer?
12: I ho va fer, no m'ha cridat mai.
11: D'acord.
12: Per Ampar, sempre he dit el dia que em cridi per Ampar serà una cosa, no em va cridar mai, vaig ser la nena.
11: Et donava la nena?
12: La nena,
11: sí.
12: I com era l'única nena perquè no hi havia ningú a la, sí, família, doncs fins que les meves ties, les seves germanes, s'han, sí, sí, mort, he sigut la nena per tothom, En 60 anys, sí, era la nena, Anem a veure la nena de 60 anys.
11: Doncs tu neixes a València l'any 39, s'ha acabat la guerra, amb la teva mare viviu fins al 41, esperant que el teu pare surti de la presó, deuen ser dos anys molt difícils i complicats
12: molt
11: per la teva mare.
12: Molt difícils per la meva mare, perquè jo era filla de Roixos i no batejada, la qual cosa vol dir que no tenia dret a tenir una cartilla d'aliments, no em podien donar llet, doncs va ser molt difícil i ella es guanyava la vida cosint, perquè sabia cosir, tenia unes mans d'or, i guanyava la vida cosint, i amb això cosint i fent feines, fent el que podia, oi? I amb això vam passar fins que vam anar a Barcelona, on el meu pare va començar a treballar també amb moltes dificultats.

0: Avui faig memòria amb Empar Nogués, a casa seva, al barri de Malloles, a Perpinyà. Ja sabem la història del pare i de la mare. El pare ha fet la guerra a l'estat espanyol, era capità de l'exèrcit republicà, ha fet la retirada, ha passat pel camp d'Argelers, ha tornat cap al sud i la justícia franquista el tanca a la presó de València, hi passa 2 anys i ella neix a València amb la seva mare esperant que el pare surti. Finalment podeu tornar a Barcelona perquè ell no pot tornar de seguida a Barcelona quan surt de la presó.
1: No, quan surt de la presó cal que es quedi com a mínim un any a València. Sí. No estàvem ben bé a València, estàvem a Villarreal, al costat de València, però no podia sortir de la província de València, s'havia de quedar allà fins que passés un any i mig.
0: Doncs arribeu a Barcelona, doncs això, el 43-44,
1: sí.
0: És això, Tu creixes a Barcelona.
1: Sí.
0: És la postguerra, És ple franquisme.
1: Ple franquisme. El meu pare diu que jo a una escola franquista no hi aniré, i que una escola catòlica, perquè només hi havia escoles catòliques, i prou. I troben una mestra de la República, retirada, que organitza unes classes a casa seva, classes clandestines.
0: Clandestines, evidentment.
1: I vaig amb ella, és amb ella que aprenc a escriure i a llegir. Després, ella es mor, no vaig allà enlloc, fins que vaig entrar el 53 a l'escola francesa, però un any abans havia anat a una acadèmia que hi havia a la Rambla Volart de Barcelona. Vaig anar a aquella acadèmia durant un any, fins que vaig poder entrar a l'escola francesa, perquè era difícil, hi havia moltes demandes i calia pagar.
0: Anar a l'escola francesa és la manera de no anar a una escola franquista.
1: Exacte. Era l'única forma d'anar, d'evitar aquest ensenyament franquista i catòlic, cristià, en fi, catòlic.
0: Doncs tu tens 14 anys quan entres a l'escola francesa de Barcelona.
1: Sí.
0: Sabies el francès? Coneixies alguna
1: cosa? No sabia el francès, no sabia absolutament res. Poca escola havia tingut, però vaig tenir la sort, oi? Justament arreglant papers he trobat el carnet de notes, que no creia que no el tenia. Resulta que tinc el carnet de notes, i naturalment el primer mes vaig ser la 20/24, el segon ja vaig anar passant i vaig acabar la primera, acabar la primera sempre. Però
0: bon alumne, doncs.
1: Sí, això en aquell moment vaig ser molt bon alumne.
0: Alumne de l'escola francesa i després mestre de l'escola francesa.
1: Després mestre, perquè quan vaig acabar, jo la meva il·lusió era ser estudiar química. Però, és clar, teníem l'altre problema, i l'altre problema és que per anar a la universitat, en aquella època les noies havien de fer l'auxili social.
0: Sí, una mena de servei militar dels homes.
1: Una mena de servei militar, que havies de parlar de Franco i tot. Naturalment, això, ni pensar-ho. Doncs vaig anar a fer química a l'Escola Industrial de Barcelona, que era la que feia classes sense passar per la universitat. Feien un examen d'entrada, però podies passar sense el títol universitari. Aquí vaig fer química, vaig fer 3 anys de química, però a més, com eren només classes per gent popular, diríem, et deixaven hores lliures per poder treballar. Al matí treballava en un laboratori, 2 matins a la setmana en un laboratori de recerca de medicina, i els altres 3 ajudava als esports a l'escola francesa. Quan van passar els 3 anys, que vaig anar a parlar amb la directora, li vaig dir, escolti, plegaré perquè ara me n'aniré a treballar de lo meu. Em va proposar d'estar de mestre. Aleshores ja havia conegut aquest tal Jordi Noguer, que entre ells i la família van dir, és més interessant que vagis de mestre, pensa que tindràs 3 mesos de vacances, que tindràs vacances a Nadal, que valdrà la pena.
0: Sí.
1: I aquí vaig decidir que sí. I vaig estar de mestre fins que vam venir a Perpinyà l'any 71.
0: Empar Noguer, ton pare, abans que vingueu vosaltres a Perpinyà, ell ve a Perpinyà, on l'empresa on treballa ha obert una delegació.
1: Sí.
0: Això és l'any 68.
1: l'any 68.
0: Eh?
1: Mal moment, esclar, va tenir mal...
0: Per una empresa, no vols dir?
1: Per una empresa, mal moment, no hi havia correu, no hi havia res, tot era... Sí. No funcionava res, doncs els principis van ser dolents, però a poc va anar tirant l'empresa endavant, perquè ho feia tot per no tornar a Espanya.
0: Era una empresa de moles, m'has dit?
1: Era una empresa de moles per material, és dir que venien, tenien com a clients els paletes, i en aquell moment, després del 68, va haver molta construcció i van poder reprendre la feina, que més tard va agafar el meu marit.
0: He vist moles, suposo que és d'aquell temps,
1: moles
0: aquí a casa teva.
1: Temps,
0: el Jordi, m'ha ensenyat algunes de les moles que guarda. Tu t'has casat, tens dos fills, i l'any 71 tots veniu també a Perpinyà.
1: Sí.
0: Això fa 50 anys, ja ho hem
1: dit. Fa 50 anys. Venim a Perpinyà amb una condició. Els nens estaven habituats a anar a l'escola francesa, naturalment, però esclar, allà hi havia la mama. I si un dia tenien un problema, la mama pujava en el tercer pis a plorar la mama i ja està. I vam dir, si anem a Perpinyà, parlàvem francès contínuament. Els nens parlaven francès. Hi haurà un drama. O sigui, ho provarem. Vam venir, els vam inscriure a l'escola Jules Ferry, i el primer dia de classe em fa l'efecte que els meus pares i nosaltres vam patir, perquè pensàvem, ui, què passarà? Com sortiran? Sortiran desesperats.
0: No.
1: I van sortir encantats de la

0: setmana a fer la comptabilitat, però per fer-ho passo primer uns cursets i un diploma de comptabilitat de la Cambra de Comerç que oferia els artesans i vaig aprofitar l'ocasió per fer aquests cursets. I doncs treballo durant 2 anys aquí i després començo automàticament a buscar les classes per aprendre a escriure el català, que no el sé escriure, no l'he après mai, perquè sí. Cal pensar que, esclar, la meva cultura ha estat sempre o bé francesa amb 2 hores d'espanyol a la setmana. És l'única que tinc, però de català no tinc res. Doncs em dedico a estudiar el català.
1: Estudiar el català perquè vols fer cursos de català? Això vindrà després.
0: En un principi no és la meva idea fer cursos de català, però la senyora d'Escallà, quan vaig doncs per estudiar el català i poder presentar-me a les proves de la XAEC, la Junta Permanent d'Ensenyament en Català, que és la primera que fa exàmens de català i dona un diploma, doncs em proposa, em diu, és que vostè ja el parla bé, ara ja té el diploma, faci classes. I al mateix temps, a l'escola Jules Ferri, el mestre dels nens, busquen uns nens que parlin català per fer una emissió que fa el senyor Llec Walter, el que era llavors Ràdio Perpinyà,
1: no? Em sembla que...
0: Ràdio Perpinyà, em sembla que era, i que es deia de Marinada Tramuntana, i aquí anem cada dimecres a la ràdio a fer el programa i els nens fan, sigui una conversa, sigui una recitació, o sigui que l'Albert va començar a recitar poesies quan tenia 7 anys a una ràdio,
1: a la ràdio en català
0: de Perpinyà.
1: Doncs aquí comença el contacte amb Renat Llec Walter,
0: i aquí comença el contacte,
1: que presideix l'Associació Politècnica,
0: que fa cursos de forma popular també per la gent, i aquí és quan conec a l'Andreu Barrera, que també fa cursos, i que decidim, sobretot ell, de crear el col·lectiu de professors de català per adults.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Empar Noguer, som a casa seu aquí al barri de Malloles, a Perpinyà. Ja hem parlat de dues figures dels anys 60 que fan cursos de català a la seva manera, com són Renat Llech-Walter i Margarita d'Escatllà. Recordaré que Llech-Walter va fer aquest llibre, Curs d'Iniciació a la Llengua Catalana, l'any 67. Va ser el creador dels Gais Trobadors Catalans,
2: sí.
1: Ja hem parlat de l'emissió en català de ràdio, a Ràdio Perpinyà, de Marinada
2: a Tramuntana.
1: Va crear el Centre Cultural de l'Esperanto i va morir el 2007 amb 100 anys, gairebé 101.
2: Gairebé 101, sí.
1: Sí. Tu vas estar molt en contacte amb ell.
2: Sí, perquè, esclar, hi havia les classes, vaig estar...

0: estar classificant tots els llibres, tenia molts llibres, doncs vaig estar anant molt a aquest centre i realment vam tenir contacte per això i per les classes que ell va deixar i que en realitat sóc jo que
1: I
0: vaig
1: que
0: continuar.
1: a l'Associació Politècnica
0: Sí.
1: de Perpinyà. I la Margarida d'Escatllà va fundar el 74 la Biblioteca Catalana i l'Escola Popular Catalana. El 77 publica en francès la Gramàtica Bàsica Catalana. Va morir l'any 2000, tenia 94 anys.
0: Sí.
1: Vas fer el primer curs de català amb ella, tu,
0: Amb ella,
1: a la Biblioteca
0: a
1: Catalana.
0: la Biblioteca Catalana. Va ser la primera classe, va ser ella que em va demanar de fer-ho. Era una persona doncs, que volia que tothom aprengués el català, de forma que si algú anava i li deia és que jo només estic lliure de la 1 a les 3. Molt bé, doncs de la 1 a les 3 pot venir. Estic lliure de del 8 del matí, vingui a les 8 del matí. I eren classes que en realitat sovint tenia només una o dues persones. Ella sempre oferia aquesta oportunitat d'aprendre el català a tothom.
1: I la Biblioteca Catalana era una biblioteca de
0: Era una petita,
1: llibres.
0: era la primera gran enciclopèdia catalana que vaig veure, va ser a casa d'ella. Va ser a casa d'ella perquè va ser ella que la va comprar.
1: S'estava cap aquí
0: S'estava al carrer Franklin,
1: És això?
0: el número 2, molt a prop del que és actualment el consolat espanyol, perquè en realitat la casa del consolat espanyol era la seva casa. Sí, era la seva casa i en el moment que Perpinyà va estar sota els nazis, la van requisicionar, però la casa aquella era la seva.
1: Un altre personatge, són els anys 70, que coneixes és Jordi Pere Cerdà.
0: Sí.
1: El llibre té en aquell moment,
0: Llibre.
1: té la llibreria, i un dia hi vas
0: I
1: i
0: vaig
1: surts amb
0: per
1: un encàrrec, no?
0: surto en l'encàrrec de fer de picar a màquina els articles que serviran per fer la revista Sant Joan i Barres. Picar a màquina en aquell moment volia dir fer-ho en tres còpies, una
1: Paper
0: còpia
1: carbó, no? Es
0: al
1: posava entre full
0: paper
1: i full.
0: carbó, en un paper ceba que li deien molt fi perquè el carbó passés a través, perquè volia tres còpies, una per ell, una pel senyor Jampí i una que havia de guardar jo perquè ell diu que ho perdia tot. I com ho perdia tot, diu que així estava segur de que hi havia una còpia.
1: I aquesta feina la fas benèvolament,
0: Fins aquell
1: no?
0: moment no havia cobrat res enlloc. A part aquest secretariat que feia a casa del lampista, que em pagava aleshores i el mínim, no cobrava res enlloc.
1: Empar Noguer, tu has seguit tota la trajectòria del Centre Cultural Català de Perpinyà fins al casal Jaume I, on encara
0: Sí.
1: hi fas coses.
0: No, ara ja no, ara no faig
1: No
0: res.
1: fas
0: Estic
1: res,
0: completament retirada.
1: però quan hi ha
0: No,
1: alguna
0: som de
1: activitat hi
0: l'assemblea,
1: ets,
0: sí, no, no,
1: eh?
0: anem a tots els actes que fan, fem part del Consell, en fi, ho fem tot, però no.
1: Quan us instal·leu aquí a Perpinyà, l'any 71, entreneu en contacte amb el Centre Cultural Català
0: Sí,
1: de
0: perquè
1: Salvador Figueres?
0: en el senyor Salvador Figueres, i el conec també perquè comencem a fer cursos amb el grup Joventut i els fan el dimecres a la tarda, ja que els nens tenen festa dimecres a la tarda,
1: Amb la mainada del grup
0: a
1: Joventut
0: la mainada del grup Joventut perquè
1: de...
0: aprenguin, perquè el senyor Balalut sempre volia que els nens feien folklore però que anessin més enllà, calia que parlessin una mica, que comprenguessin el català. I quasi bé els obligava a fer aquestes classes. I els hi faig classes allà. I allà vaig conèixer el senyor Figueres. Les classes vam acabar fent-les al seu menjador, al pis, perquè
1: Clar, ell vivia aquí al centre.
0: ell vivia al centre i a baix, el dimecres, es reunia en exiliats de la seva època. I jugaven a cartes i al dominó. I sempre recordaré que, esclar, cridaven, donaven cops sobre la taula i deien, no, no, aquesta minyona cal que vagi a dalt a la meva casa a fer la classe perquè aquí baix
1: És
0: fem massa
1: impossible.
0: soroll i no pot fer. I va ser així que vam conèixer el senyor
1: El
0: Figueres.
1: Centre Cultural Català que es trobava davant mateix de l'església Sant Mateu,
0: Sant
1: a
0: Mateu,
1: Perpinyà.
0: el número 2 del carrer Sant Mateu.
1: Després el casal va canviar d'emplaçament.
0: I va anar a l'actual lloc.
1: A l'Avinguda del Liceu.
0: Al 23 de l'Avinguda del Liceu.
1: I ara és el casal Jaume I. Aquí has fet cursos de català durant molts anys.
0: Sí, aquí he fet durant molts anys cursos de català. Fèiem també... estàvem per fer permanències, per poder obrir el casal, i sobretot cursos de català.
1: Un altre capítol de la vida de l'Empar Noguer és, ja n'hem parlat, el col·lectiu de professors de català per adults. És l'any 79 que l'Andreu Barrera crea aquest col·lectiu que tu, Empar, presidiràs a partir del 83, que és quan es declara oficialment
0: sí,
1: el col·lectiu.
0: A la prefectura.
1: Fins aquell moment encara no s'havia declarat.
0: Era una cosa entre amics.
1: Sí. El 79 fas cursos de català al SEDAC, creat aquell mateix any per Lluís Llibotri i Josefina Matamoros.
0: Sí.
1: Aquí sí que et paguen.
0: Aquí em paguen, perquè Josefina Matamoros, quan va ser ella que em va fer venir, perquè, esclar, buscaven algú que fes classe de català per adults, ho van saber, em va fer anar, em va proposar de fer els cursos, li vaig dir que cap problema, estava disposada a fer-los benèvolament com els altres, i ella va dir que de cap forma, que tota feina s'ha de pagar.
1: Ben fet.
0: I aquí va ser com vaig els primers cursos que vaig cobrar. Uh-huh. I després, a poc a poc, em va començar a demanar anar a ajudar un dia, anar a ajudar un altre, fins que el 83 vaig entrar a temps complet al SEDAC.
1: Treballant al SEDAC, a l'Avinguda de la Gran Bretanya.
0: A l'Avinguda de la Gran Bretanya.
1: És un gran moment aquest del SEDAC.
0: Sí.
1: Aquests primers anys,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, uh-huh. És un moment perquè, esclar, em trobo dins l'ambient, hi ha l'ensenyament...
1: Hi ha molta activitat,
0: molta
1: gent que hi va al SEDAC.
0: Molta gent del sud,
1: sí.
0: És allà on aprofito per organitzar tots aquests cursets per a professors. Allà realment van ser uns anys de gran activitat i de gran satisfacció.
1: I ets la professora del batlle de Perpinyà, Joan Pau Alduí.
0: Sí.
1: Que no sap ni un mot de català.
0: No sap ni un mot de català, però en canvi sap l'espanyol, té nocions d'italià i és una persona a la qual, política a part, com a persona, considero molt intel·ligent. El primer dia que em va convocar al seu despatx em va dir clarament, des d'un principi posem les coses clares, vull que aprendre el català, però sóc francès. Punt final. Però actualment tinc amics que no saben on està Perpinyà. I si els hi parlo de Barcelona i els hi dic que estem a 100 quilòmetres, col·loquen Perpinyà. I jo vull tenir contacte amb Barcelona. Com vull tenir contacte amb Barcelona, l'única forma que tinc és parlar el català com ells. Ja sé que ells parlaven francès, però és igual, jo vull parlar català. Per tant, vull aprendre català, sabent que sóc francès i que faig català perquè professionalment i políticament em va bé. Mm-hmm. Potser acabaré estimant-lo, però de moment vull aprendre català simplement per això. I va ser poquíssimes classes, perquè sempre em deien, em telefonaven, jo estava al SEDAC, jo no havia anat mai a l'Ajuntament, estava al SEDAC, em telefonaven, classe de Monsieur Alduí d'aquí mitja hora, corrents, deixeu tot, vés-te'n, i quan arribaves...
1: Perquè tenia un forat, ell, vols dir.
0: Tenia un forat. Sí. Arribaves i, no hi és, se n'ha anat, ha hagut de marxar. I això va passar contínuament, sí. Contínuament. És a dir, que les classes em va fer poques, però tenia un cert interès...
1: Però va arribar a dominar.
0: I jo l'he sentit...
1: Català, sí.
0: El primer discurs que va fer va ser... per presentar l'enciclopèdia catalana a Perpinyà, a la Sala Aragó. Es va preparar un discurs, se'l va llegir i va fer el discurs. I em va demostrar la seva intel·ligència perquè tres o quatre setmanes després va presentar altres actes en català. El discurs era sempre el mateix, però arreglava el que convenia. Però va demostrar que sabia adaptar-se i que sabia posar-se al nivell. D'acord. I la gent se la posava a la butxaca.
1: Doncs era un bon alumne, doncs, finalment, a Joan Pau Alduí.
0: Sí, Sí, sí, no? No et puc dir que fos un alumne, perquè potser vaig fer-li 5 classes, o 6, pas més,

0: Empar Noguer, d'altres iniciatives a les que has participat. Ja ho he dit de bon començament d'aquesta memòria, que fem un matí del mes de juny del 2021 a casa seva, a Perpinyà. Participes a l'Almanac Català del Rosselló, aquest almanac que es va crear el 75, el va crear el grec, el grup rossellonès d'estudis catalans. Tu hi fas una cronologia dels fets més destacables de l'any. L'almanac es va deixar de publicar el 2012. Participaves en el comitè de redacció de l'almanac.
1: Ah, sí, estava al comitè de redacció de l'almanac, sí. El picava màquina.
0: Ah,
1: sí, sí, no, això sí. Hi havia correccions perquè hi havia molta gent que enviava articles que hi havia moltes faltes, doncs feien les correccions.
0: Clar.
1: I picava els articles.
0: Oh. Puc dir que per la ràdio anava molt bé aquesta cronologia. Ens ajudava cap a la fi de l'any a fer un resum de l'any a partir de la teva cronologia.
1: Sí.
0: Com
1: sí.
0: La feies, aquesta cronologia?
1: Doncs això
0: ho podia
1: fer gràcies al SEDAC. Tenia la documentació.
0: Clar.
1: Dels actes.
0: Sí.
1: Que es esclar, tot acte que es feia en català dins del departament, en principi, el SEDAC tenia un ressò.
0: Sí.
1: Doncs jo tenia accés als arxius, m'ho emportava, a casa,
0: sí.
1: I ho feia a casa.
0: Sí.
1: I d'aquesta forma, però és gràcies a tota la documentació que hi havia al SEDAC, perquè si no jo personalment no hagués pogut fer-ho.
0: O calia anar apuntant,
1: calia anar apuntant
0: cada mes,
1: i cada any
0: no,
1: et diré però... que sempre em deia aquest any començaràs a apuntar-ho,
0: sí,
1: i jo, com tenia altres feines,
0: sí,
1: acabava no fent-ho,
0: sí, sí.
1: I acabava l'any corrent i de pressa agafant els arxius
0: com sempre,
1: i
0: les coses.
1: Portar-ho a casa.
0: D'acord.
1: Una de les primeres feines que va ser el primer contacte en un ordinador va ser traduir el primer visà per l'imatge. El primer visà per l'imatge es va voler fer en català, és a dir, el sartre estava francès, anglès, català. I això s'havia d'inaugurar, hi havia molta feina, ens van portar un ordinador, jo no sabíem res d'ordinadors en aquell moment, i Martí Nanot, que era la que estava en aquell moment al SEDAC, em va dir, saps què, agafa l'ordinador, vés-te'n a casa i fes-ho a casa, perquè aquí, en el telèfon, la gent que ve i tot, no pots i no acabaràs, no podràs fer el treball. Vaig agafar l'ordinador, me'l vaig endur a casa, i la primera nit vaig estar treballant fins a les 12 de la nit. I després va haver una tempesta. I jo ignorava que els ordinadors, quan hi havia una tempesta, almenys en aquell moment, se n'anava tot.
0: Ah.
1: I se'n va anar tot.
0: Ah.
1: I vaig haver de tornar. T'asseguro que des de llavors, quan faig dues línies...
0: Ho salves.
1: Ho salvo. Perquè va ser... Després de la feina que tenia...
0: Sí.
1: Vaig aprendre que allò estava molt mal fet i que no s'havia de fer.
0: Caldrà parlar també d'una altra iniciativa a la que has participat molt directament. L'any 2000 és el tricentenari de l'edicte del rei francès prohibint l'ús oficial de la llengua catalana. Es fa el primer dictat en català.
1: Sí.
0: Organitza aleshores regidoria de la cultura catalana de la vila de Perpinyà. Tu hi ets ja en la primera edició?
1: Sí, sóc en la primera edició, va ser el Jaume Roure que va tenir la idea. Jo vaig intentar dissuadir-lo, ho he de dir.
0: No hi creies, amb el dictat?
1: No hi creia en el dictat, perquè li vaig dir que els que en sabien no voldrien anar-hi perquè potser els hi faria vergonya de que feien alguna falta,
0: sí.
1: I els que no en sabien no hi anirien perquè no en sabien.
0: Et vas equivocar, doncs.
1: I em vaig equivocar totalment. Perquè ell va dir, veuràs com tenim 1.000, i efectivament vam passar del 1.000 inscrits.
0: Els primers anys.
1: Els primers anys, sobretot
0: sí.
1: Els 3 o 4 primers anys, vam passar. Vam tenir moltes dificultats, perquè sempre hi havia un problema d'audició. La sonoritat
0: sí.
1: Era horrible al Palau dels d'Exposicions, la gent es queixava, i
0: clar,
1: com et deia,
0: he
1: fet aquesta falta per
0: sí.
1: Culpa de que no se sent bé.
0: Sí.
1: Perquè quan els hi tornaves les còpies
0: sí.
1: Que corregien els professors del col·lectiu, veien
0: sí.
1: Moltes faltes i deien que era culpa de la sonorització
0: sí.
1: Que no funcionava.
0: Perquè corregien els professors
1: tots
0: del col·lectiu de professors de català per adults, eh?
1: Corregien, era molta feina, perquè
0: clar.
1: Corregir 1.000 còpies
0: sí.
1: De gent que no fa atenció en l'escriptura.
0: Escrita a mà, evidentment.
1: Escrita a mà, sí. Evidentment, que no fan atenció i que s'escriu de qualsevol forma, sí, sí. I que després et venen a discutir, és que això és una A, no que és una E, no que és una A. Van ser anys durs, durs i difícils.
0: D'acord. I també se t'ha vist, no sé si com a secretària, com a tresorera, de la Federació en Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes.
1: Secretària durant 4 o 5 anys, després de la Maria Àngels Falqués, i després tresorera,
0: sí.
1: Encara ho soc, doncs si hi ha algun voluntari que m'està escoltant la setmana, el dimecres hi ha una reunió de la Federació, podeu venir, i el lloc de tresorera estic intentant fa anys i panys que algú l'agafi.
0: Tot això ho he dit perquè has participat molt activament a moltes iniciatives.
1: Sí. Hi havia també una cosa que ara m'ha vingut quan t'has dit l'any 2000, que va ser els famosos Estats Generals, que vam fer una gran arrossada a Sant Miquel de Cuixà i que va ser el primer cop que es va fer un llibre blanc sobre l'ensenyament i el català a Catalunya Nord. I vam fer una paella per 750 persones. I la recepta també la tenia.
0: La recepta de la paella?
1: De les 750 persones. No és evident, eh?
0: La vas fer tu?
1: No. I ara...
0: D'acord.
1: No. Eren especialistes.
0: Evidentment.
1: De la mateixa forma que es havien fet en el moment de la regidoria, es havia fet a Bellaguarda, al Pertús, també s'havien fet trobades...
0: Retrobament català, en deien, no?
1: Sí, el retrobament català l'havien fet 3 o 4 cops.
0: A Bellaguarda, sí.
1: A Bellaguarda l'havien fet i allà també havien fet paella. Allà la paella, com a anècdota, era una paella enorme que va portar el senyor Llibotri en el seu cotxe, però a l'entrada a Bellaguarda hi ha una espècie de porta túnel i la paella no passava. I es va encarregar i va ser un helicòpter que ens va portar la paella a l'interior del pati. I es va fer la paella a l'interior del pati de Bellaguarda.
0: Un lloc esplèndid, per fer una trobada.
1: Ah, sí.
0: El pati aquest de Bellaguarda.
1: I hi havia tota la gent de la Junquera i tots. Van ser unes trobades molt agradables. Sí.

0: Arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb Empar Noguer, feta un matí del mes de juny del 2021 a casa seva, al barri de Maioles, a Perpinyà. T'he demanat músiques. I les dues primeres ja me les vas dir el dia que et vaig demanar per telèfon si volies fer la memòria. La Vall del Riu Vermell, la
1: sí,
0: primera vas dir.
1: La primera, que ja li he dit al Pere Manzanares, que si mai, quan em mori bé, diu unes paraules, ja que és la seva especialitat, sí, que em posin aquesta música.
0: D'acord. Ja ho sap el Pere.
1: Ja ho sap, però així se li recordarà.
0: I l'altra, la Marxa Turca.
1: Sí, ha sigut, no sé per què, no és que sigui que m'agradi tota la música de Mozart, però la Marxa Turca suposo que en tinc un record infantil, no ho sé, ho ignoro, però sí, és una peça que m'agrada.
0: I els cors de Nabucco també?
1: Els cors de Nabucco també, però quan parlo dels cors de Nabucco no és el famós himne a l'alegria ni no, és els cors de Nabucco que comencen en els cops de martell d'un poble esclau que es vol alliberar. I això, primer, ho trobo magnífic.
0: És el cor dels esclaus, que es diuen, no?
1: És el cor dels esclaus, sí, que es vol alliberar i que comencen, sí, aquests cops de martell i que acaben aquest cant que ara ha esdevingut, sí, tan popular, sí, però jo sempre, doncs, m'ha agradat des del principi.
0: D'acord, doncs cal pensar a posar també els cops de martell del principi del cor dels esclaus, eh? I la cançó aquella impressionant de Maria del Mar Bonet, què volen aquesta gent, que té una història per tu?
1: Per mi té una història, aquesta ja potser més recent, i és la història potser d'haver descobert el que passava o hauria passat la meva mare i el germà del meu marit, que treballava a l'Olivetti de Barcelona, era sindicalista, i cada cop que hi havia un problema o que una personalitat, Franco o una altra, vingués a Barcelona, a la matinada anaven a casa seva i el posaven a la presó fins que marxava. I
0: doncs això ho feien amb gent destacada, antifranquista, en principi.
1: Ah, esclar, gent antifranquista, gent dins de l'Hispano Olivetti va crear un grup, era ell que com a sindicalista, no, perquè en aquell moment no hi havia sindicats, oi? Però sí, que va feia part d'aquest grup.
0: De defensa dels treballadors, en definitiva.
1: Ah, sí, sí, sí, naturalment, en defensa, eh?
0: Sí. I estava acostumat, doncs, a que la policia se l'emportés de matinada.
1: Que se l'emportessin de matinada a la presó. I com que el meu marit en aquell moment, aquest germà li va fer de pare, sí, doncs, oi, era molt... Sí. Era molt significatiu aquesta cançó.
0: I també hi ha una història amb la Santa Espina.
1: Sí,
0: no?
1: Aquesta també va ser una descoberta. Fèiem, amb el meu pare fèiem moltes excursions, sempre hem sigut de fer excursions, i anàvem sovint a Sant Llorenç d'Amunt. Sant Llorenç d'Amunt, al dalt, al pic, se'n diu La Mola. I vam anar un diumenge, suposo que el meu pare ho sabia, jo no tinc record, sé que vam anar un diumenge i que anar a arribar a dalt, després de passar la canal del Mico, perquè es passa la canal,
0: sí,
1: del Mico,
0: sí,
1: per arribar dalt a la Mola, ens vam trobar que hi havia una cobla. Jo no havia vist mai una cobla, perquè hauria de ser l'any 53-54, sí, una cobla, no sabia el que era, i van tocar dos o tres sardanes i al final van tocar la Santa Espina. Era prohibida. Doncs aquesta segur que jo no l'havia sentida mai. I vaig veure la gent plorant. I això em va marcar, clar, molt. Clar. No la Santa Espina per ella mateixa, sinó per aquest fet.
0: L'emoció de la gent, eh?
1: La reacció de la gent en sentir, sí, aquella sardana.
0: El teu pare ja sabia que passaria alguna cosa, segurament.
1: Suposo que sí, des del moment, perquè el meu pare era una mica d'aquells que tres persones és una multitud.
0: Ah.
1: I des del moment va voler-hi anar és que sabia que hi havia alguna,
0: clar,
1: cosa.
0: Clar. Que havia de ser un acte antifranquista.
1: Exacte.
0: I catalanista.
1: I segurament haurien d'haver discursos, sí, però no els recordo. Només recordo això.
0: La Santa Espina. Doncs,
1: exacte.
0: Molt bé. Empar Noguer, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: D'haver acceptat fer memòria, d'haver-me acollit a casa teva, aquí, en un lloc molt tranquil, eh?
1: Sí.
0: Barri i Maioles.
1: Molt tranquil, estem molt contents.
0: Sí, sí, sí.
1: Estem molt contents, estem satisfets d'aquesta casa.
0: Molt bé. Ens ha acompanyat durant tot l'enregistrament el Jordi, el teu marit, eh?
1: Ah, sí.
0: Que s'ha portat molt bé, eh?
1: No, és molt...
0: És
1: que
0: molt xerraire,
1: ja sap que el castigo,
0: és molt xerraire, però avui no ha parlat ni un moment, eh? Jordi, gràcies. Empar Noguer, gràcies i bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. La Bressola ha celebrat els 50 anys de l'educació immersiva en català amb un gran acte al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. L'acte d'ahir al vespre va comptar amb autoritats del nord i del sud que van donar suport al projecte. Francesc Xavier Vila és conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i Nicolás García és vicepresident del departament.
3: La Bressola és educació i és llengua a la Catalunya Nord. El govern de la Generalitat dona suport clar a les entitats que defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
4: Me sembla que si avui encara es parla, encara hi ha cultura catalana i es parla català i que el servei públic posa una mica de català a les classes, és gràcies a l'existència de la Bressola.
2: El president de la Bressola, Guillem Nivet, ha reivindicat aquest aniversari com un moment per mirar el futur.
5: El repte actual, el més important, és d'aconseguir obrir aquest liceu. Tenim el lloc, el monestir Santa Clara del Vernet, tenim les autoritzacions, només falta els finançaments i estem treballant. Esperem poder obrir aquest liceu d'aquí un o dos anys, però també hi ha altres reptes, vull dir que no deixem de banda que cal obrir altres escoles, perquè les escoles infantils són la base i obrir un liceu sense tenir més escoles tampoc té gaire sentit, doncs això és el repte pel futur.
2: Canviem de qüestió i obrim plana política perquè el Tribunal Administratiu de Montpeller revisa avui els recursos presentats per l'oposició de Perpinyà sobre les eleccions municipals. El Tribunal ha d'examinar avui els recursos de les llistes d'Esquerra, tant d'Agnès Langevin com la de Miquel Hidrach. Tots dos van denunciar irregularitats el dia de la votació, especialment pel que fa a la resta de llistes opositores. La posició del batlle Albi Alió no està en joc amb aquesta decisió del tribunal perquè els denunciants s'ataquen entre llistes d'oposició. Tot i això, depenent de quin sigui el posicionament del tribunal, sí que podria canviar la composició del Consell Municipal de Perpinyà. I ja tenim les dates pel viratge de Nadal del Barcarès de l'edició d'enguany, una de les atraccions turístiques que més gent mou a Catalunya Nord durant els mesos d'hivern. El mercat d'enguany serà entre el 21 de novembre i el 3 de gener i serà, com l'any passat, al costat de la desembocadura de l'Aglí. L'any passat aquest mercat es va acabar fent al darrer moment, tot i l'amenaça del batlle que va dir que potser no es faria. Finalment es va fer amb queixes d'alguns comerciants que van considerar que no havien guanyat els diners que esperaven. I el diari de Balears, La Directa i VilaWeb organitzen aquest vespre un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona. Ho fan per denunciar les multes que els vol imposar l'Agència Espanyola de la Protecció de Dades pel fet d'haver informat de casos d'infiltració policial a moviments independentistes. Aquests diaris havien destapat que policies espanyols s'havien infiltrat a moviments socials independentistes per treure'n informació. Ara és la premsa qui està amenaçada de multes de diversos milers d'euros per haver tret aquesta informació. Tomeu Martí és director del Diari de Balears.
6: Podria sentar un precedent terrorífic, no?, que obliguin a retirar algunes informacions que estan publicades i també seria un atac important a la llibertat d'informació en general de tots els mitjans, no? Perquè, per això que dic, perquè sentaria un precedent i perquè crearia una inseguretat molts de periodistes que, davant es dubte, podrien optar per no informar, no?
2: I els bombers de les DIS faran un exercici de seguretat civil aquesta nit, de manera que es podran veure molts vehicles d'emergències a la zona de l'aeroport de Perpinyà. El simulacre començarà cap a les 8 del vespre i acabarà de matinada i per fer-ho es tallarà la petita carretera que va des de l'aeroport fins a Parestortes. I avui la previsió del temps, qui ens la porta és l'Albert Noguer.
7: La previsió del temps. Albert Noguer.
8: Bon dia. Unes temperatures mínimes aquesta matinada gairebé fredes al Capcir, amb 7 graus, 8 a Cerdanya, 12 graus a Prats de Molló, 15 a Prada, 17 a Ceret i 18 graus de mínima aquesta matinada a Perpinyà. Aquesta tarda, amb alguns núvols sobre els relleus, però sense precipitacions i sol a la resta del país, les temperatures arribaran als 27 graus a Perpinyà, 25 al Capcir, 24 al Conflent i 17 graus amb alguna pluja potser, just petits xàfecs a Cerdanya, 15 graus durant la tarda al Capcir. I mentrestant, la tramuntana continuarà bufant, però de mica en mica, sobretot de cara al vespre, perdrà força. Demà divendres ens espera un dia majoritàriament assolellat, tot i que el cel podrà ser velat de tant en tant per alguns núvols alts, les temperatures de 17 graus al Capcir fins a 27 graus a la plana del Rosselló pel que fa a les màximes. I el cap de setmana s'anuncia sempre amb unes temperatures similars i ben assolellat, particularment diumenge. Tot això pel que fa al cap de setmana sense tramuntana.
0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
9: Radio Arrels, Alenyà, 95.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Radio Arrels.
8: Dijous 17 de setembre, cada dijous en aquesta hora, a Ràdio Arrels, entrem en comunicació amb Iu Escapa. Iu, bon dia.
10: Bon dia.
8: I avui un cop més, Iu, vols fer el pont entre l'actualitat i l'història. L'actualitat és l'èxit de la Diada Nacional de Catalunya del passat divendres, 11 de setembre. Èxit perquè fa un parell d'anys que es nota un augment d'interès dels catalans per participar en aquesta manifestació i, sobretot, hi ha cada cop més joves que participen a la manifestació. L'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya, però penses tu, Iu Escapa, que aquesta data és també important per nosaltres nord-catalans?
10: Sí, per tothom, pensi, i per l'estat espanyol i l'estat francès, no? I més enllà. Perquè és el que significa que és 11 de setembre. És això. Se passi aquí molta gent saben el que es passa culpa d'ells, perquè això quan estudia la història de França no s'estudia, que encara és una part important de la història de França, finalment, però com és una cosa un poc molt discutable, molt problemàtica, se'n parla molt poc. Què és l'11 de setembre? L'11 de setembre és la fi de quelcom de molt important, que una mena d'autonomia, una mena almenys jurídica i administrativa de lo que era Catalunya. Com s'hem arribat a això? S'hem arribat a això amb una cosa que va molt més enllà de Catalunya, que se'n diu la guerra de successió d'Espanya. Què és això? D'una manera molt sintètic. En 1700, el darrer rei espanyol mort sense cap fill. I això fa que hi ha dos candidats possibles. El petit fill del rei de França, de Lluís XIV, no? I un fill de l'emperador d'Àustria. Però això serà l'ocasió d'una guerra molt important que s'escamparà per tota Europa. Que se'n diu la guerra de successió d'Espanya, i que de l'estat espanyol hi ha dos camps, un que és per rei, pel petit fill de Lluís XIV, i l'altre per el fill de l'emperador d'Àustria. I això sembla anecdòtic així, però no ho és, perquè finalment aquests dos personatges són els representants de dues maneres de monarquia. ben entès, el francès, si vols, és representant de la monarquia absoluta, del centralisme total, de la monarquia absoluta. L'estat és jo, deia Lluís XIV. I donc això, molta gent dins l'estat espanyol no ho volen. Els que no ho volen són els liberals, la gent del llevant. Pas únicament els catalans, els valencians, els andalusos. I què volen? Que estimin millor de tenir l'altre, perquè l'altre és com l'estat austrial, o sigui, és un estat plurinacional, té una visió diferent de la monarquia. I durant 15 anys hi haurà una guerra que s'escamparà per tota Europa. Per què? D'una manera molt sintètica. Per exemple, moltes persones, no vol, molts reis i sobretot els anglesos, no volen que l'estat espanyol i l'estat francès en faci únicament un, que siguin associats, perquè això significaria una potència total, no? I una dominació total. I això fa que s'ajunten per fer per manera, per ajudar els que no volen el petit fill de Lluís XIV. Això serà la guerra de successió d'Espanya. I com mai s'acaba, els anglesos tenen una idea, diuen, firmeu una cosa, que mai els dos estats seran junts i us doneu un regal, estatuts regals. I el regal és que a Gibraltar i també hi havia Menorca. Menorca els anglesos el deixaran més tard perquè els interessava pas, menys. Doncs, si voleu, s'acaba així. I en aquest moment els anglesos surten de la guerra i ben entès, els més potents, l'exèrcit francès, finalment, amb l'exèrcit castellà, l'exèrcit francès és, que acabaran amb València a Barcelona, s'acabarà l'11 de setembre. I això què significa? Significa, finalment, el triomf momentaní, si voleu, d'una visió absolutista de la monarquia. Això que s'acabarà uns anys més tard amb la Revolució Francesa, si voleu. I aquesta guerra de successió d'Espanya, si voleu, que està posant aquestes dues visions, finalment, de governar. Una visió centralista, que més tard a la Revolució Francesa nomenaran jacobinisme, però que existia ja feia de temps, i una visió més federalista. És com pot ser, per exemple, ara l'estat alemany o l'estat suïssa o tant d'altres, no? Hasta els Estats Units, encara que és pas un exemple el dia d'avui, però és federalista. Donc això, si voleu, és importantíssim el dia d'avui, perquè aquesta visió de monarquia i de poder, és que finalment la República Francesa agafarà també aquesta visió centralista i una mica absolutista. És una forma de monarquia, la presidència francesa, d'una manera o d'una altra. I doncs això marcarà molt els esprits, el marc mental de molts francesos, per exemple, de molts castellans, s'agradaran en això. L'única manera de governar és una manera centralista, una manera brutal, una manera que cal fer cap al cap als que no volen, que no volen acceptar aquesta visió de les coses. I sabeu, cada dia, el dia d'avui. Tant dins l'estat espanyol que dins l'estat francès. Per exemple, quan veus el comportament d'alguns, ara que tenen, alguns tenen el poder, per exemple, l'alcalde de Carcassona i tot això, és això. Són gent que no poden acceptar, perquè el marc mental, tenen aquest marc mental. L'única manera de governar és de fer a cat al cap i has d'eliminar els altres que són diferents de tu. I això marca molt. Si voleu, l'estat francès, molt. Molta gent pensen que l'única manera d'estimar França, és el que diuen, perquè això és una catastrofa el dia d'avui, aquesta manera d'estimar França, si voleu, és únicament de fer, d'obligar els altres a ser com ells, no? I això és impossible, finalment, impossible, els cal reduir per arribar a això, reduir econòmicament, moralment, físicament, brutalment. I cada vegada que hi ha aquestes visions venen de lluny. No? I és evident que n'hi ha d'altres maneres de governar. Ben entès. I aquesta guerra de successió d'Espanya ho posava completament endavant això. I ben entès el que se va passar després de l'11 de setembre, quan va caure Barcelona, és exactament això. Tot el que era diferent de l'estat espanyol els va calgué de reduir. Interdicció de parlar català, aquest odi de la llengua que és pas la teua, és una cosa patètic, completament patètic al dia d'avui. Hi ha molta gent que són així, no? El dia d'avui, amb el món obert, és totalment, jo diria, és de psiquiatria. Però segurament que hi ha una part d'això, una part d'inconscient, no? És pas el que deia, que quan l'inconscient, si el fas pas venir conscient, te quedes sempre amb ell que t'amana, no? I jo crec que això, tot això joga. I si mirem aquestes conseqüències de qualcom com la guerra de successió d'Espanya, qui és que va guanyar finalment? Ni Espanya ni França. Són els anglesos que van guanyar. Perquè a partir d'aquí van ser els reis de la Mediterrània, amb Gibraltar, i els reis del mar, i se van desenvolupar un petit país, finalment. Se van desenvolupar i van desenvolupar moltes coses fins al final. Això també s'acaba. Però finalment és això que... I en aquest moment, cada vegada per jo, és una idea personal, és pas la veritat, per jo, cada vegada que hi ha gent que s'afanyen amb això, amb aquest nacionalisme tancat, fan un tort total als països, que sigui de l'estat espanyol o de l'estat francès. Uns dels problemes, hi ha problemes econòmics, hi ha problemes socials, tot això és evident, hi ha problemes de migratoris, tot això és evident, però el problema més important que jo crec seria una possibilitat d'avançar cap a solucions intel·ligents és canviar aquest rumb de mar mental. I pel moment sembla impossible. Perquè és molt més fàcil d'explicar que nosaltres som així, tenim raó, i els altres els hi farem a cap al cap. No? L'exemple, per exemple, de Carcassona, que tot això a cap de 6 mesos acaba amb barbaritats enormes, és normal, és normal, perquè quan dius que vols netejar una vila, netejar un país, passar el carxer, mira, al moment donat era això, passar el carxer, tot això s'acaba mal sempre, s'acaba mal. És el principi de qualcom, se pot acabar molt mal amb drames, brutalització. Mira, aquí, si voleu, fos el temps llargs, una manera de veure. És pas únicament aquesta guerra de successió d'Espanya, però aquí hi ha un exemple total d'això. No? I pensem que en aquest moment el rei d'Espanya, si voleu, és el successor directe de Lluís XIV, és el sol. Els altres reclamen, però no és. Ell és el sol, si voleu. I ben entès, ha canviat de l'estat espanyol això, però el marc mental, almenys de la meitat de la gent de l'estat espanyol queda, i a França també. És un poema, no sé qui, si és Machado o Alberti, que deia «Hay dos Españas», una de les dos Españas, a dir l'art del corazón. Una de les dos Españas té de refredar el teu cor, del gelar el teu cor. I és priu per nosaltres, si voleu. És priu per nosaltres i aquesta manera de veure, la manera de governar, jo sou l'estat elegit i tinc pas cap pacte a fer, tinc pas cap compromís a fer. Jo, és el contrari de la història de Catalunya, amb Pau i Treva. Si voleu, en parlarem un altre moment, que al moment d'una gent pensen que val millor parlar, val millor començar a parlar. I la Pau i Treva de Déu, que al cap de poc temps serà la Pau i Treva del conte. Si voleu, és el principi del parlamentarisme català, que això odien encara el dia d'avui, la gent que volen que Catalunya cat el cap, que la gent cat el cap i facin com els altres, no? Siguin dominats. I això és molt interessant, que aquest any, l'any que ve serà els 1000 anys d'aquesta primera, jo diria, intent molt intel·ligent de parlar en lloc de dominar brutalment, però això encara dintre el marc mental de molta gent ha pas passat.
8: I ho escapa, justament has parlat d'inconscient, has parlat de marc mental, ets historiador, no ets psicòleg o sociòleg, però justament què pot dir de nosaltres, breument, per acabar, a Catalunya Sud, que la Diada Nacional de Catalunya sigui, doncs, per commemorar una derrota, que Catalunya Nord, la Diada de Catalunya Nord, és també per commemorar una derrota, què pot dir això com a nació? No seria potser millor celebrar una data com la que acabes de citar, la de Pau i Trevedadeu?
10: Sí, segurament sí, però havia entrat dins el mar mental que a força de castigar la gent, sabeu un castigats, no? Sabeu únicament condominats. Això també és un mar mental. Però me sembla que el dia d'avui del món on sem, serà cada vegada més complicat de fer de que la gent se vegin únicament condominats, no? Sobretot la gent diferents. L'exemple és molt, molt evident del dia d'avui. Per exemple, quan van arribar les migracions, la França és un estat que s'ha fet amb migració, no? Sempre. Nosaltres aquí, tothom ha passat per aquí, doncs pensar que hi ha gent de Suixa, com diu, és una absurditat total. Hi ha gent tancats, encerats dins d'aquesta idea, però la realitat és completament diferent. I ben entès, pensi que el dia d'avui serà cada vegada més complicat. I és per això que intenten d'utilitzar la força i intenten És per això. Hi ha un veritable, jo diria, desafiament aquí, si vols. Aquesta gent ho veuen, que aquest món és un món que serà molt difícil de conservar així per ells, el seu cap. Aquest món tancat, tothom tindria de fer priu. Per exemple, què han fet quan van venir els italians? Al final van acatar el cap. Quan van venir els poloneses, al final van acatar el cap. Quan van venir els espanyols i després de la guerra civil, van acatar el cap d'una manera o d'una altra. Van acceptar de ser finalment voler més francesos que francesos, no? I ara és cada vegada més complicat de fer això, perquè el món és obert. Perquè la gent veu que tot això es passa. I és una bona cosa, jo crec, això. Però clar, és un temps complicat, perquè caldrà que tota aquesta gent comencin a canviar del marc mental, i és això el més complicat. Podes fer lleis dient que el racisme és un crim, dins del marc mental de molta gent, el racisme és normal, no? És terrible, això. És terrible. I, ben entès, és molt més complicat de canviar el marc mental. I és això que fa sovint un blocatge. Dins la història, al principi del segle XX o a meitat del segle XX, va començar a integrar d'altres coses únicament que el fet històric. Per exemple, el clima, però també la psicologia, però també la psicologia de la gent, la manera de fer, la psicologia col·lectiva, no? Això és l'escola des anales i és evident que és un punt més complicat, però cal treballar amb gent que poden treballar això. Però el dia d'avui, cada vegada hi ha gent que pensen que el marc mental d'odi que tenen, de rebuig de l'altre, és l'únic possible per sortir de la situació. L'exemple de Carcassona és un exemple molt interessant. Netejarem la vila. I en 6 mesos ja han fet 10 barbaritats, no? Perquè és normal, com vols netejar, ben entès, la gent, i tothom ho accepta, no? I cal brutalitzar la gent, no? Per arribar amb això. És impossible de fer altrament. Perquè si no, cal parlar, cal fer un projecte. Hi ha solucions. Cal se posar d'una tal, escoltar l'altre, que sigui l'altre, que sigui diferent de tu, pas únicament el que pensa com tu, com dir la xarxa social, escolten únicament la gent que pensa com ells. I doncs hi ha una impossibilitat de finalment d'anar dir el que és finalment al Parlament, buscar una un pacte, el pactisme, eh? El pactisme que caracteritzava Catalunya, que encara un poc menys ara, pensi bé que cal trepar, no? Tornar aquest pactisme. I sabeu, per exemple, també aquesta ausència de necessitat de pactar pel bé de tothom. Sabeu també, per exemple, de les eleccions d'ara, per presidencial a França.

0: pel bé de la ideologia, se fa pel bé de la gent.
1: La situació, doncs, pot ser greu, es pot agreujar, però segons tu, i ho escapa, i és per tancar aquesta crònica d'opinió d'avui, hi ha una via que passa per pactar, i per pactar doncs, cal dialogar, dialogar i dialogar, com finalment ens repeteix sovint cada setmana, cada dijous, en aquesta hora, aquí a Ràdio Arrels. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
0: Fins la setmana entrant.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Llum és el disc que presentem aquesta setmana a Ràdio Arrels i la Titana n'és l'autora i connectem amb ella aquests dies. Titana, tu cantes, toques la guitarra, toques algun altre instrument també?
3: Jo cante, això és de les millors coses que se me dona i després intento tocar alguns instruments perquè sempre estem en aprenentatge. Intento tocar la guitarra a la forma antiga que diuen en el colpejador. Mira, els murcians i murcianes, que són quadrillers i quadrilleres, diuen que la guitarra és un instrument de percussió afinat. I és veritat, perquè abans només n'hi havia una guitarra i la guitarra era la que marcava el ritme i era colpejada. De fet, tenen el colpejador. A Terres d'Ebre també existissin. De fet, els amics d'Espai de So, com deia abans, han fet rèpliques de guitarres antigues molt, molt interessants i molt boniques. I també toque pues, instruments de xicoteta percussió, com pot ser la pandereta, les culleres, les postisses, les castanyetes, com vulgueu dir-li.
2: I tu has estudiat música o has après tot en autodidacta?
3: He fet de les dues coses. Jo tinc una formació musical fins a grau mig en flauta travessera, perquè en el poble de Godella teníem la banda i tot el món acabava tocant en la banda. I d'això tinc de coneixements musicals reglats, tinc això. També vaig fer 2 anys en el Conservatori Professional de Can València, el que passa és que no quadrava molt en la idea que jo tenia del Can València amb el que es donava i m'ho vaig deixar. Això són els coneixements reglats que tinc de música. Després del que parlaven en altres programes d'anar a un poble i aprendre de la gent major que està tocant en la ronda, ja d'això estic molt.
2: I tu, Titana, quina música escoltes?
3: Escolte diversos grups, diverses gèneres musicals. Ara m'ha pegat per escoltar copla. També m'agrada molt el que és... El Gato con Jotas està a punt de traure un disc. Vull escoltar-lo ja d'una vegada perquè segur que és una proposta superbonica. També m'agrada molt música d'ací com La Gossa Sorda, algunes cançons de Zoo. M'agrada també molt escoltar a lo millor altres grups que no es coneixen tant, com pot ser Zagala, que és de Castilla, de Castilla-La Mancha. M'alimente de diversos llocs i sempre més de música tradicional, però també escolte moltes gravacions antigues de la fonoteca i coses així. Molt divers.
2: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps?
3: Pues mira, n'hi ha una cançó que sempre m'emociona molt i sempre se me posa la cançó de gallina se me posa, que és el bolero de l'home insomne de Carles Denia, perquè trobo que és una cançó molt reivindicativa, perquè la veu de Carles Denia és una passada. I m'agrada molt una frase que diu si tu no ho fas per ell, fes-ho per mi, que jo ho faré per tu, que és com que parla d'això de la unió del poble, no? I trobo que és preciosa.
2: Doncs ara presentarem una cançó del teu disc Llum, que es diu A sa llum del cresol, una altra cançó d'arrels tradicionals. L'has composta tu o l'has recuperat, aquesta cançó?
3: Mira, esta cançó està pensada per Susana i per mi, per Susana Díaz Tejedor i per mi, perquè tenim un vincle especial en el poble de Tàrbena. Allí ja sabeu que parlen de sa, com en les Illes Balears. I tenim molt bona relació en Joan Lluís Monjo Mascaró, que és el que més sap d'allí de música tradicional, va fer el cançoner musical de Tàrbena. I anarem a una festa, que és la festa del Parlar de Sa, que es fa allí tots els anys, el primer cap de setmana de juny, i coneguerem a Esurdo. Esurdo és el darrer transmissor, Juan Molines, el darrer transmissor de les Segadies de Tàrbena. Aleshores vam comentar en Joan Lluís Monjo que volíem fer aquestes Segadilles en el disc, però que volíem canviar la lletra i volíem fer un homenatge especial a este home que malauradament va faltar fa un any, perquè ja era molt major. Aleshores, Joan Lluís tingué la deferència d'enviar-nos l'arxiu sonor gravat per la investigadora Dolors Sendra, que bueno, ens en va enviar l'arxiu, el vam sentir, perquè ningú mai havia gravat aquestes segadilles aixina d'una manera com una riproposta. Aleshores volíem fer un bon treball i ens va cedir l'arxiu. I vam fer la lletra, li la vaig enviar a Joan Lluís, ell va fer les seues modificacions perquè volíem fer-la en parlar de sa. I la veritat és que estem molt contentes perquè al final el resultat ha agradat moltíssim. La vam posar en la festa del parlar de sa d'este any, la posarem per a que tot el poble l'escoltara. I ens han dit que el poble està molt content, que la família de Juan Molines també, així que nosaltres encantades.
2: Doncs va, escoltem a sa llum del cresol de Titana.

0: A sa llum del cresol de Titana, escoltàveu el disc de la setmana. Ens podeu sentir encara demà per al final d'aquesta entrevista.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som avui el dijous 17 de setembre. Bon dia. El temps, amb unes temperatures quasi normals, màximes aquesta tarda de 26 a Perpinyà, 25 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Ocesa i 15 graus als Angles. Demà divendres, de matinada, les temperatures mínimes aniran de 18 graus a la Plana del Rosselló fins a 7 graus al Capcir. A la tarda, sota el sol, màximes de 15 graus al Capcir, 18 a Cerdanya, 20 a l'Alt Vallespí, 24 al Conflent, 26 al Vallespí, 27 graus de màxima demà al Rosselló. I el sol ens acompanyarà durant tot el cap de setmana amb unes temperatures màximes que fins i tot podran posar, guanyar un o dos graus per arribar als 30 graus, per exemple, diumenge al Vallespí i fins a 23 graus a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 17 de setembre del 2002, el grup Glaux anuncia la seva dissolució. El grup es va formar a Begú l'octubre de l'any 1994. Era encapçalat per Jofre Bardagí i Lluís Alsina. Els compositors, junt amb José Luis Badillo, Àngel Valentí i Eduard Font. L'any següent, el 95, van autoeditar una maqueta amb el títol de Fingirem i el 96 publiquen un primer àlbum homònim, Glaux. A cavall de l'any 99 i 2000, el grup va canviar alguns dels seus músics. Després de 4 discos publicats, el setembre 2002 anuncien oficialment la seva dissolució després d'un concert a la Mirona de Sal que tindria lloc el 6 de desembre d'aquell mateix any. Després de la dissolució, els seus membres van fer alguna actuació puntual i es van publicar dos recopilatoris abans d'anunciar el 2013 que es tornaven a reunir. Glaux va tornar als escenaris el 2014 amb un disc, Hem conegut la nit. Escoltem ara el tema Ho tornaria a fer del disc Si vols venir, publicat l'any 2000 per Glaux.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: 30 balenes moren cada any al Mediterrani per col·lisions amb vaixells. Bon dia. El rorqual comú, el segon animal més gran del planeta després de la balena blava, viu al Mediterrani en una població que els experts situen entre 1.700 i 1.800 individus. Cada any, unes 33 d'aquestes balenes moren per col·lisions amb vaixells, una xifra que representa al voltant d'un 2% de la població total i que, segons els especialistes, posa en perill seriós la seva supervivència. La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura classifica el rorqual comú mediterrani com a espècie en perill amb menys, doncs, de 2.500 exemplars madurs registrats el 2021 i un declivi que sembla continuar, ja que avui s'avaluen, doncs, en 1.800 individus com a màxim. Els xocs són gairebé sempre mortals quan el vaixell supera els 15 nusos i el problema s'agreuja perquè el Mediterrani concentra un 15% del trànsit marítim mundial en menys de l'1% de la superfície oceànica. El 2023, l'Organització Marítima Internacional va crear una zona protegida de més de 200.000 quilòmetres quadrats entre València i Gènova, amb una recomanació de velocitat de 10 a 13 nusos, però més del 80% dels vaixells que hi circulen continuen superant aquest límit, que només és una recomanació. Una solució pot venir de Grècia. El projecte Save Whales, salvar les balenes, aposta per un sistema d'alerta acústica per detectar la presència de balenes i evitar col·lisions amb vaixells. Però el seu llançament no està previst fins al 2028, encara lluny de l'urgència que viu la població de rorquals comuns al Mediterrani. Si les balenes que moren per xocs contra els vaixells només representen un 2% de la població, cal saber que això és suficient per superar els llindars de recuperació de l'espècie. És a dir, que si res canvia, el rorqual comú està amenaçat i pot desaparèixer al Mediterrani.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
4: Parlem amb David Mauricio, que és cantant i que actuarà a Eus aquest dissabte 19 de setembre a la Sala del Temps Lliure. Bon dia.
5: Bon dia, què tal?
4: Anem superbé aquí a Ràdio Arrels. Explica'm, primer, no sé si has cantat molt a Catalunya Nord, però qui ets? Com te defineixes?
5: Bueno, cantar a Catalunya Nord sí que he cantat algun cop, però no amb aquest projecte. Amb un altre projecte que es diu Germà Negre, que jo faig de guitarrista, i sí que havíem visitat la Catalunya Nord en algunes ocasions. Però amb el meu projecte, que és, diguéssim, el meu projecte d'autor, on jo faig les cançons, jo les canto, que porta el meu nom, que és David Mauricio, és el primer cop i en tinc moltes ganes. Llavors, la pregunta que era com em defineixo, no?
4: Sí.
5: Vale, doncs, bàsicament soc un músic que té coses a dir, diguéssim, i que li agrada donar-li forma de cançó. Llavors, la meva música és, podríem definir-ho com a pop, o a mi m'agrada dir pop d'autor, perquè sí que m'agrada marxar una mica de les fórmules com més endevinables o més previsibles de la música comercial. Diria que no acaba de ser comercial. Llavors m'agrada dir-li com pop d'autor, perquè sempre m'agrada trobar aquest punt com de sorpresa o de, bueno, anar un punt més enllà i que siguin un pèl més complexes poder les harmonies, les melodies. Bàsicament intento fer cançons boniques i explicar coses que d'alguna manera ressonen dins meu i que crec que poden ressonar, doncs, a més persones, i ho faig amb aquesta forma, no? Que és la meva manera de fer-ho, que és amb melodia i cantant.
4: David Mauricio, no t'he demanat d'on ets.
5: Soc de Girona, gironí.
4: Gironí ciutat.
5: Gironí ciutadenc, gironí de ciutat. Sí, sí.
4: Molt bé. Quins són els teus temes de predilecció, jo diria, que prefereixes tractar?
5: Doncs, bona pregunta. M'agrada, jo crec, tractar com temes profunds que ressonen dins meu, reflexions, doncs, reflexions de la vida o de les situacions que he viscut. Sempre parteixo d'alguna cosa que em ressona dins meu i que d'alguna manera forma part d'alguna vivència que he viscut o d'alguna reflexió que he tingut. En tot cas, jo crec que el millor per esbrinar-ho és que la gent del Conflent vinguin.
4: Sí, sí.
5: I allà jo m'explico molt millor cantant.
4: Sí, sí. Ah, sí, sí. Com t'ha arribat aquesta proposta?
5: Doncs aquesta proposta m'ha arribat a través de Cases de la Música, que és una fundació que treballa doncs, perquè tota la producció artística que en aquest cas hi ha a les comarques gironines doncs, tingui aparador i visibilitat. I bueno, doncs em van trucar. De fet, jo ja vaig participar en el cicle Vesprades l'any passat i va ser a Figueres. I aquest cop m'han enviat una mica més al nord i estic molt content de poder trepitjar la Catalunya Nord i poder compartir amb la gent, en aquest cas, doncs, del Conflent i de Prades i d'aquella zona, aquesta música, perquè a mi m'agrada molt la muntanya, també, i m'agrada molt com poder compartir les cançons en aquest entorn.
4: Tindràs el Canigó tot just davant, en aquest lloc que deus, que és fantàstic. Qui t'acompanya a l'escenari?
5: Doncs bàsicament m'acompanya la meva guitarra.
4: Ah, sí, no, ben sol, doncs, bé.
5: Vinc sol, que és un format que a mi m'agrada molt en el sentit de que les cançons neixen així, és com el projecte és això. Llavors el disc el gravo amb més músics i després ja tinc el format i tinc una banda molt guai, però en aquest cas, com que és un cicle de petits formats, vindré això, ben despulladet, sol, bueno, despulladet, vestit, o sigui, metafòricament.
4: No, ho entenem.
5: Vindré amb la guitarra i ja està.
4: Molt bé. Tens una... He vist una mica alguns escrits sobre la teva persona. Vas anar a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya.
5: Correcte.
4: Què t'ha portat això? Perquè és una gran escola, és un prestigi,
5: sí, de fet,
4: passar per l'ESMUC.
5: I tant, de fet, és una de les coses que m'ha passat a la vida a les quals estic més agraït, perquè realment hi ha molt poques places per accedir-hi. De fet, n'hi ha una per especialitat i vaig tenir la sort de poder-hi accedir. M'ho vaig currar molt i vaig poder entrar en l'especialitat de cant jazz. I bueno, gràcies a això he pogut rebre classes de grans mestres de la música i si la pregunta era què és el que més m'ha portat, no?
4: Sí.
5: O què m'ha portat. Mm. Doncs a banda de tot de l'experiència de rebre classes doncs de part de professors que admiro com la Carme Canela, com l'Anna Finger, com no sé, com l'Albert Bové, com Horacio Fumero, bueno, me'n deixo molts, però a banda d'això, el que m'enduc, que em vaig endur és doncs amistats. I amistats que a dia d'avui encara segueixo fent música amb ells i això, i crec que és el més valuós que m'enduc, la gent que vaig conèixer allà i les seves amistats.
4: Doncs David Mauricio, t'esperem doncs aquest dissabte a Eus, a la Casa del Temps Lliure, i bé, encoratgem, animem a la gent a venir, que a més, com ho he dit abans, hi haurà bona música, però per als que no coneixen gaire Eus i la Vista del Canigó, encara que seria una mica al vespre, és fantàstica. Com a mínim tenim dos motius per venir a Eus aquest dissabte.
5: Dos motius fantàstics. Venir una mica com per berenar, mirant el Canigó, no?
4: Sí.
5: I després a gaudir del concert en directe, despullat, però metafòricament,
4: I proposo que escoltem ara una cançó de David Mauricio, Deixa-ho escrit.

0: Moltes gràcies, David Mauricio, i fins dissabte.
1: Moltes gràcies, Enric. Fins dissabte.
2: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

dit de presentació oficial, més o menys així com jo. Estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons

0: Continua generant debat. Avui repassem algunes hipòtesis lingüístiques i teories que intenten explicar d'on ve aquesta paraula.
1: La rumba s'ha posat de moda, efectivament, a Catalunya, a tot l'estat espanyol, a França i més enllà. D'on ve aquest nom? Aquest nom se n'ha parlat molt, se'n parla des de fa alguns segles, des del segle XIX, pel cap baix. Hi ha moltes hipòtesis, no n'hi ha cap de clara a hores d'ara. Alguns lingüistes com Joan Coromines s'inclinen cap una relació amb la paraula catalana rumb o rumbo en castellà, i això es tindria una relació amb mujeres de rumbo, i de mujeres de rumbo hauria passat a rumba. Ho veig una mica forçat, una mica... Això mateix, una mica forçat.
0: Més enllà de la lingüística tradicional, la paraula rumba, segons Joan Pau Escudero, ens porta a la Cuba del segle XIX. La mateixa sonoritat de la paraula apunta directament cap a paraules afrocaribenyes.
1: Tenint en compte que l'origen geogràfic de la rumba, l'àmbit cultural de la rumba, quan parlem de rumba, ens referim a la rumba cubana. La rumba cubana és una música, doncs, que se situa, que es desenvolupa al centre de l'illa de Cuba. Són poblacions que són esclaus o descendents d'esclaus que relacionats directament amb l'Àfrica, que parlaven llengües, doncs, que venien de l'Àfrica. Jo no conec aquestes llengües, no tinc cap teoria concreta, simplement diria que l'analogia fonètica amb mots afroamericans, que no en falten, com bemba, timba, bembe, tumba, tot això ens orienta cap a un origen africà, un origen africà probable, més probable que no pas res que tingui a veure amb rumb i rumbo. Això seria per l'origen, queda feina per fer, doncs, analitzant doncs, les llengües dels esclaus i dels descendents dels esclaus de la part central de Cuba, com ara Matances i Rodalies.
0: Per entendre com sona aquesta rumba, cal fixar-nos en les seves arrels vives. Així es va demostrar en la trobada de los muñequitos de Matances i els joves gitanos de Sant Jaume.
1: Per tenir una perspectiva sonora del que és la rumba en el sentit cubà de la paraula, doncs escoltarem ara uns representants, un grup emblemàtic de rumba cubana actual, que són els Muñequitos de Matances. Els Muñequitos de Matances van venir a Perpinyà precisament fa uns 2 o 3 anys, van estar a la Casa Musical i van estar en relació doncs, amb joves gitanets de Sant Jaume, que van quedar fascinats per la capacitat, el domini de la polirítmia d'aquests cubans descendents d'esclaus africans, que fan música exclusivament amb percussions, amb tombadores, timbes, tota una sèrie d'instruments afrocubans i sense cap instrument altre instrument que la veu humana per cantar. Doncs hi va haver aquest intercanvi i aquests cubans doncs, que ensenyaven doncs, com es tocava les percussions afrocubanes en aquests nens gitanos, que va ser un moment molt, molt bonic d'intercanvi cultural. Tot això amb una paraula que unia a tothom, però amb un significat molt diferent. És a dir, que la rumba vista pels cubans i la rumba vista pels gitanets de Sant Jaume. És evident que parlem de dues rumbes ben diferents, molt diferents. Tot seguit, rumba cubana amb Muñequitos de Matances.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Les escoles immersives de la Bressola han celebrat aquest dimecres des del Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà els seus 50 anys d'existència. De fet, va ser un 16 de setembre, en aquest cas del 1976, que 7 alumnes van començar a estudiar immersivament en català amb la professora Úrsula Ferrer. Actualment són més de 1.100 els alumnes d'aquesta xarxa d'escoles i s'ha volgut celebrar amb un gran acte amb autoritats del nord i del sud. Guillem Nivet és president de la Bressola.
5: Celebrem aquests 50 anys. Era molt important per nosaltres fer el 16 de setembre, perquè és el 16 de setembre de 1976 que va obrir la primera classe de la primera Bressola. Doncs encara que sigui un dimecres entre setmana, era molt important fer un acte, i si no, més que un acte, l'acte el més important d'aquests 50 anys. Tenim la sort de fer part de les commemoracions oficials de la Generalitat de Catalunya aquest any, però era important fer aquest acte, que aquest acte sigui el més important d'aquest any Bressola.
6: L'any ha estat marcat per moltes activitats i un lema, Sembrant Futur.
5: Sí, està molt carregat aquest any. Arribem al final. Sí, l'acte avui serà dins del mateix, vull dir, el mateix tema, Sembrant Futur, perquè quan hem pensat aquest any Bressola, teníem por que sigui com una festa nostàlgica, una cosa del passat, i no és el cas. No volem celebrar només les victòries del passat, sinó que volem fer una aposta ferm pel futur, i és per això que volem que sigui 50 anys. Sí, hem arribat fins aquí, però volem anar fins a 50 més, vull dir que 50 més com a mínim. Els reptes en tenim molts. Clar que el repte actual, el més important, és d'aconseguir obrir aquest liceu. Tenim el lloc, el monestir Santa Clara del Vernet, tenim les autoritzacions, només falta els finançaments i estem treballant. Esperem poder obrir aquest liceu d'aquí un o dos anys, però també hi ha altres reptes, vull dir que no deixem de banda que cal obrir d'altres escoles, perquè les escoles infantils són la base, i obrir un liceu sense tenir més escoles tampoc té gaire sentit. Doncs això és el repte pel futur, però el repte principal queda al liceu.
7: I el finançament, no? Perquè heu salvat una mica, comentàveu, no? Heu tingut ajuts, teniu una mica el present més immediat.
5: Sí, vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment, perquè tenim, justament sortim d'una crisi, i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi, i és important mantenir el caliu, i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
4: Aquest projecte d'obrir noves escoles queda per després d'obrir el liceu o pot ser paral·lel?
5: Jo penso que una cosa no ha de treure l'altra. Hi estem treballant, i cada vegada que hi ha un municipi, un ajuntament, un elegit que ve cap a nosaltres, nosaltres obrim la porta, no tanquem cap porta. No és perquè hi ha el liceu, que estem parlant del liceu, que no cal deixar de banda d'obrir d'altres escoles. Jo penso que és important sempre anar davant, anar caminant. La vida és moviment, i sempre tenim projectes, doncs jo diria que podem fer les dues a la vegada.
4: Hi va haver el projecte d'un centre a Cerdanya, que al final no va acabar de funcionar. S'insistirà allà, o de moment els projectes són més a prop de la plana?
5: Com ho dic, no tanquem cap porta. Després sabem també, vull dir que aprenem de les derrotes del passat. Va capbussar aquest projecte, però si ho fem, i no dic que no ho farem de la mateixa manera, això segur.
7: Anava a dir, quan parlava de finançament, no només per aquests projectes, sinó per vosaltres mateixos com a entitat, no? Perquè heu passat unes èpoques difícils, no sé si això queda en el passat o si heu de seguir batallant per...
5: Bé, si estem en projecció de futur és perquè primer hem assegurat el present. Doncs això ho puc dir i ho torno a dir, hem aconseguit estabilitzar la situació a curt termini, però també a llarg termini. Hem repensat el model econòmic, hem tingut molt suports ferms sobre llarg termini, també fer mig i llarg termini. Doncs la situació actual ha estat estabilitzada, tenim un model econòmic que funciona, hem fet la feina, hem fet els deures, més enllà de tenir suport institucional, nosaltres hem repensat i hem tapat els forats que teníem per tapar. Doncs ara estem plenament disposats a pensar el futur.
4: Aquests canvis econòmics s'han basat en el suport del departament, en la Generalitat, com ha funcionat això?
5: No, una cosa que era clara és que els suports institucionals podien ser útils per tapar l'urgència, però no podem fer una projecció de futur a llarg termini pensant només, comptant només sobre els suports institucionals. Per això que hem treballat a recuperar els diners que tenim de recuperar, també demanant un ajut suplementari als pares i també repensant el model econòmic, que vull dir que molt tècnica, però hem canviat una mica les despeses, hem reduït les despeses que hi havia per reduir, no hem acomiadat ningú, també és important de dir-ho, això era una cosa que teníem ben clar, que el canvi de model econòmic no tenia de passar per un acomiadament massiu o no massiu, doncs ara tenim una estabilitat que no depèn de les institucions.
4: El conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vilà, ha refermat el seu compromís amb la Bressola.
0: La Bressola és un projecte molt interessant des de molts punts de vista, al qual el govern li dona suport, el govern de Catalunya li dona ple suport. Per què? Doncs perquè la Bressola, d'una banda, és educació i d'una altra banda és llengua. És educació i és llengua a la Catalunya Nord. El govern de la Generalitat dona suport clar a les entitats que defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
4: Pel que fa al projecte del Liceu, el conseller Vila s'hi ha mostrat entusiasta.
0: Ens semblaria fantàstic que tan aviat com sigui possible es pugui arribar fins al final de l'educació, perquè aconseguir aquesta continuïtat és el que permetrà que les generacions arribin fins a la majoria d'edat, en realitat, educats en un context en què el català i els referents de la catalanitat són centrals. Des del punt de vista del finançament, el govern ho ha deixat ben clar, vam incrementar, tan aviat com vam tenir notícia de les necessitats econòmiques de la Bressola, vam incrementar el finançament de 650.000 a 800.000 euros anuals i no serà per això que la Bressola tindrà problemes.
4: El vicepresident del departament, Nicolás García, també ha participat a l'acte d'aniversari de la Bressola. Nicolás García, per què és important la tasca de la Bressola?
1: Home, formen part de la història, de la vida del departament. Els hi donem el suport que podem, segur que és insuficient i caldria fer més. I la tasca que han fet la gent des de la creació fins avui és molt important, perquè em sembla que si avui encara es parla, encara hi ha cultura catalana i es parla català, i que el servei públic posa una mica de català a les classes, és gràcies a l'existència de la Bressola. Nosaltres som aquí per donar-li suport. Treballem a que hi hagi català al servei públic francès, però també s'ha de reconèixer l'escola associativa, que és la Bressola, amb tota la feina d'immersió que fan i cada dia va creixent. I bueno, fem el que podem per ajudar i a veure si podem fer més.
4: Un dels projectes que tenen de cara a futur és aquest Liceu de la Bressola. Què en pensa el departament d'això?
1: Home, nosaltres pensem que no hi ha dret que no es faci, no? La Bressola ha fet el que calia. Ara l'Ajuntament de Perpinyà ha de facilitar per fer-ho. Acabat, hem de trobar diners, ajudar tot el que podem, la regió, el departament, que és la Diputació, però sí, som a 100% a favor. Perquè encara una vegada jo preferiria que totes les classes, o sigui, que totes les escoles franceses facin la proposta del català, no?, i del bilingüe, però no és el cas, i mentre no sigui el cas, doncs s'ha d'ajudar i ha d'existir la Bressola, i Liceu, col·legi i bueno, tot el que calgui.
4: El proper acte d'aniversari de la Bressola se celebrarà a Girona el divendres de la setmana vinent.
2: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som avui el dijous 17 de setembre. Bon dia. El temps, amb unes temperatures quasi normals, màximes aquesta tarda de 26 a Perpinyà, 25 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Ocesa i 15 graus als Angles. Demà divendres, de matinada, les temperatures mínimes aniran de 18 graus a la plana del Rosselló fins a 7 graus al Capcir. A la tarda, sota el sol, màximes de 15 graus al Capcir, 18 a Cerdanya, 20 a l'Alt Vallespí, 24 al Conflent, 26 al Vallespí, 27 graus de màxima demà al Rosselló. I el sol ens acompanyarà durant tot el cap de setmana amb unes temperatures màximes que fins i tot podran posar, guanyar un o dos graus per arribar als 30 graus, per exemple, diumenge al Vallespí i fins a 23 graus a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.

Música de proximitat.

faria això per tu i tu per mi, renunciaries a morir.

quan rep per un berenar una viuda o veïna és perquè sap trobar paraules de consol, tot servint la tisana damunt d'una tauleta amb tasses de diumenge i tovalles de fil.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Som avui el dijous 17 de setembre. Bon dia. El temps, amb unes temperatures quasi normals, màximes aquesta tarda de 26 a Perpinyà, 25 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Ocesa i 15 graus als Angles. Demà divendres, de matinada, les temperatures mínimes aniran de 18 graus a la plana del Rosselló fins a 7 graus al Capcí. A la tarda, sota el sol, màximes de 15 graus al Capcí, 18 a Cerdanya, 20 a l'Alt Vallespí, 24 al Conflent, 26 al Vallespí, 27 graus de màxima demà al Rosselló. I el sol ens acompanyarà durant tot el cap de setmana amb unes temperatures màximes que fins i tot podran pujar, guanyar un o dos graus per arribar als 30 graus, per exemple, diumenge al Vallespí i fins a 23 graus a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
5: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
6: Avui som al centre de la ciutat de Barcelona. A poques passes de la catedral hi trobem la plaça del Rei. Aquesta plaça es va urbanitzar la segona meitat del segle XIV durant el regnat de Martí l'Humà i ha estat la seu històrica del poder comtal i reial a la ciutat. Es tracta d'una plaça monumental envoltada per edificis gòtics i renaixentistes i tancada per pràcticament tots els costats, excepte per l'extrem sud-oest, on comunica d'una banda amb la catedral, mitjançant la baixada de Santa Clara, i d'altra amb el carrer de la Llibreteria a través del carrer del Veguer. Al costat nord en destaca la façana del Palau Reial Major, que és d'estil gòtic i que té la torre del Mirador del Rei Martí a l'extrem esquerre. Des d'allà es té una bona vista de la ciutat medieval. Actualment, aquest palau és una de les seus del Museu d'Història. A l'esquerra del Palau Reial Major hi ha el Palau del Lloctinent, o del Virrei, que ha conservat durant molts anys l'arxiu de la Corona d'Aragó, una gran font documental que a mitjans dels 90 es va traslladar en un edifici més modern al carrer dels Almogàvers, prop de l'estació del Nord de Barcelona. A la dreta del Palau Reial Major hi ha la Capella de Sant Àgata, un edifici gòtic català construït l'any 1302 per ordre de Jaume II d'Aragó, que era el nebot de Jaume II de Mallorca. La va construir com a capella del Palau Reial. La construcció va seguir sota els regnats de Pere el Cerimoniós i de Martí l'Humà. Primer es va voler dedicar aquesta capella a Santa Maria, però com que la capella custodiava les restes de Sant Àgata, el papat va fer una butlla per canviar-li el nom. Aquests tres edificis conformen la plaça del Rei de Barcelona, un dels indrets més visitats de la capital catalana, que va ser el lloc on es va enregistrar el vídeo promocional d'un dels himnes de les Olimpíades de Barcelona 92, l'Amics per sempre. Aquesta peça, composta pels anglesos Andrew Lloyd Webber i Don Black, va ser interpretada pel tenor Josep Carreras i la soprano Sarah Brightman a la inauguració dels Jocs Olímpics. I va ser també interpretada en versió rumba pels Manolos a la Cluenda. Sentim la versió de Josep Carreras i Sarah Brightman des de les escales de la plaça del Rei de Barcelona.

0: Hem sentit l'Amics per sempre, interpretat per Josep Carreras i Sara Brightman, des de les escales de la plaça del Rei de Barcelona.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Som avui el dijous 17 de setembre. Bon dia. El temps, amb unes temperatures quasi normals, màximes aquesta tarda de 26 a Perpinyà, 25 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Ocesa i 15 graus als Angles. Demà divendres, de matinada, les temperatures mínimes aniran de 18 graus a la plana del Rosselló fins a 7 graus al Capcir. A la tarda, sota el sol, màximes de 15 graus al Capcir, 18 a Cerdanya, 20 a l'Alt Vallespí, 24 al Conflent, 26 al Vallespí, 27 graus de màxima demà al Rosselló. I el sol ens acompanyarà durant tot el cap de setmana amb unes temperatures màximes que fins i tot podran posar, guanyar un o dos graus per arribar als 30 graus, per exemple, diumenge al Vallespí i fins a 23 graus a Cerdanya.
2: Confluències, presentat per Enric Balaguer.
4: Dissabte 19 de setembre ens retrobem de les 11 a les 12 del matí al Casal del Conflent per l'enregistrament de Confluències dedicat a la salut al Conflent. Intervindran professionals de la salut i membres d'associació d'usuaris. I esteu tots convidats dissabte 19 de setembre a les 11 del matí al Casal del Conflent.
0: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 17 de setembre del 2002, el grup Glaux anuncia la seva dissolució. El grup es va formar a Begú l'octubre de l'any 1994. Era encapçalat per Jofre Bardagí i Lluís Alsina. Els compositors, junt amb José Luis Badillo, Àngel Valentí i Eduard Font. L'any següent, el 95, van autoeditar una maqueta amb el títol de Fingirem i el 96 publiquen un primer àlbum homònim, Glaux. A cavall de l'any 99 i 2000, el grup va canviar alguns dels seus músics. Després de 4 discos publicats, el setembre 2002 anuncien oficialment la seva dissolució després d'un concert a la Mirona de Sal que tindria lloc el 6 de desembre d'aquell mateix any. Després de la dissolució, els seus membres van fer alguna actuació puntual i es van publicar dos recopilatoris abans d'anunciar el 2013 que es tornaven a reunir. Glaux va tornar als escenaris el 2014 amb un disc, Hem conegut la nit. Escoltem ara el tema Ho tornaria a fer del disc Si vols venir, publicat l'any 2000 per Glaux.

0: Era el grup Glaux amb la cançó Ho tornaria a fer.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda,
2: Ràdio Arrels.
3: Salut a Ràdio Arrels.
4: Amb l'Oriana Peñé.
5: Aquest dissabte hi haurà una nova emissió a Confluències. De fet, és la segona emissió en públic de Ràdio Arrels. I parlem amb l'animador Enric Balaguer. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Doncs, de què es tractarà aquesta emissió de Confluències?
6: Bé, Confluències és unes emissions que s'ha decidit a Ràdio Arrels de fer en públic, en col·laboració amb el casal del Conflent, és a dir, que es fa al casal del Conflent. La primera va ser sobre els espais naturals del Conflent, on hi havia diversos convidats per parlar del tema i també, evidentment, s'han convidat la gent, el públic. Aquesta vegada hem decidit de parlar de la salut al Conflent, perquè, evidentment, la salut és un tema preocupant a tot arreu, però també ho és, evidentment, al Conflent, en zona rural.
5: I quins invitats tindreu?
6: Bé, com a convidat tenim el doctor Major, Jean-Marc, que és gastroenteròleg, que és bastant conegut a la zona del Conflent, que ara treballa a l'Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà, i doncs justament amb el Jean-Marc Major podríem una mica comparar els dos sistemes de salut, també zona rural, evidentment, la Cerdanya, i amb aquest sistema, però i en Jean-Marc Major ha també exercit, ha fet de metge a Prada fa un temps, doncs conec bé el sector. L'altre és un altre tipus de professió de la salut, és Eric Taurinyà, que és dentista a Prada, i que, doncs, evidentment, fa part d'aquesta gent que coneix també molt bé Prada, té els pacients i ens parlarà, evidentment, de l'especificitat, potser, del treball de dentista. I el tercer, de fet n'hi ha quatre, el tercer professional de salut és paramedical, perquè és un fisioterapeuta de Vinçà, Marc Morera, i hem convidat en Marc Morera per tenir també la presència d'algú del Baix Conflent, donc de Vinçà. I el quart convidat és de l'altra cara de la moneda, és a dir, que és un membre de l'Associació d'Usuari Conflent en l'altre sentit, que ningú Conflent Salut, és Xavier Montserrat, que també portarà la veu dels usuaris de salut, perquè han fet una campanya i s'ha creat per demanar que hi hagi una casa de salut a Bernet, precisament al Conflent, on, per exemple, a Bernet abans hi havia no sé quants metges i ara en queda un. Abans potser n'hi havia 4 o 5 o potser més.
5: Sí, de fet, les professions són molt variades, però parlaran doncs de la llur professió i doncs del problema que encontrem al Conflent, és que no hi ha metges.
6: No hi ha metge, és molt complicat de tenir el metge de capçalera, el metge referent, com es diu actualment. També hi ha pocs especialistes o cap. En oftalmologia, per exemple, hi ha només una persona que exerceix de tant en tant a la clínica de Prada. Donc falta, no tenim pediatre, per exemple, el Conflent. Bé, és que hi ha moltes especialitats, tampoc que no són present, encara que hi ha un pol professional que és a la clínica Sant Miquel, on hi ha diversos especialistes, però realment manca tant de metge de capçalera generalista com d'especialista a Prada i al Conflent en general.
5: I doncs això és dissabte 19 de setembre. És a quina hora? És en públic? Doncs tothom pot accedir, finalment.
6: Sí, és a les 11 i és en públic i justament desitgem que hi hagi públic, que el públic després de la ronda de preguntes, de les presentacions que fem amb els especialistes que donaran el seu parer, els especialistes, vull dir, més aviat dit, els professionals que donaran el seu parer sobre la situació actual. També hi haurà una ronda on, evidentment, el públic podrà intervenir, fer preguntes amb tota naturalitat, com s'havia fet precedentment per els espais naturals i que per cert, que havia funcionat superbé i desitgem que funcioni també aquesta vegada amb un tema tan important com és la salut al Conflent.
5: Ho desitgem, sí. Enric Balaguer, moltes gràcies.
6: Gràcies i esperem la gent del Conflent i d'altres llocs si volen fer el desplaçament fins a Prada per venir a participar a aquesta emissió en públic, que no serà en directe, ho cal precisar. En condició del directe farem tot com si fos el directe, però la difusió es farà d'aquí pocs dies després amb una versió sencera i en versió com a episodi, uns episodi, un trosset en avidi cada dia de la setmana.
5: I recordem doncs, que l'emissió és el 19 de setembre al Casal del Conflent a les 11 per a qui vulgui hi participar.
6: Gràcies, Loriana. Fins aviat.
2: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.
7: Festa Major de Saint-Cébrien. Els 18, 19 i 20 de setembre, Saint-Cébrien celebra els territoris i les seves tradicions. Catalans, bretons, bascos, corsos i per primer cop també la Camarga. Divendres 18 al vespre, dissabte 19 i diumenge 20, trobareu al cor del poble un mercat de productes de la terra, concerts, animacions, conferències, per descobrir i compartir la riquesa de les nostres tradicions. Una festa major per viure i gaudir dels nostres territoris, la Festa Major de Saint-Cébrien, 18, 19 i 20 de setembre. Més informació al 04 68 21 01 33 o a tourisme-5-cyprien.com.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Temps enrere, el fet que els estudiosos fossin tots homes va fer que la seva mirada vers el passat oblidés l'altra meitat de la població. Tot i referir-se a la part més antiga de la història de la nostra humanitat, els estudis sobre prehistòria són relativament recents. Alguns historiadors, geòlegs i naturalistes del segle XIX van començar a investigar el nostre passat més remot. I sí, tot van ser homes. És per això que comença aquest programa, perquè hi ha una mirada esbiaixada. El fet que els estudiosos doncs, fossin tots homes va fer que els seus interessos i la seva mirada vers el passat se centressin només en els homes i oblidessin l'altra meitat de la població. Doncs aquest fet, malauradament, no va ser exclusiu a la prehistòria, sinó de tota la història. La història de l'art i de les ciències més diverses, i tot això ha perdurat fins als nostres dies. Homes a tot arreu es pensaven sempre que trobaven en el centre de totes les activitats, dirigien i eren els guies polítics i espirituals de les comunitats, caçaven i pescaven, construïen les cabanes i edificaven les tombes per als morts. Ells eren els ardits, comerciants i aventurers que feien tota mena de descobertes. El foc, la navegació, les eines de metall, la roda, tot. I les dones? I les dones? On eren? Havien fet alguna cosa digna de menció? No es pot i no es podia negar que eren les responsables de dur els fills al món. I això no era poca cosa. I a vegades també tenien cura dels vells i dels malalts. Els savis continuaven pensant que, sens dubte, com les seves esposes dels segles XIX i XX, les dones prehistòriques cuinaven, cosien, procuraven l'aigua i la llenya per a la llar i tal vegada feien els atuells ceràmics. Res que als seus ulls els semblés molt rellevant, com si les cures o l'alimentació no fossin importants a la vida. Un canvi de mirada. Hem d'arribar a finals del segle XX quan un seguit de dones prehistoriadores i arqueòlegues van començar a mirar el passat amb uns altres ulls. És clar que eren importants les tasques que se suposava que feien, però, a més, en la prehistòria hi devia haver hagut dones líders, polítiques i religioses, comerciants, viatgeres, inventores, artistes, caçadores... També eren dones. Moltes troballes de restes de persones que s'havien trobat se suposava que eren homes. Ara, les noves tecnologies arqueològiques permeten desfer molts errors. I moltes maneres de veure l'arqueologia fan que les troballes s'estudien diferentment. N'hi havia de riques. S'estan trobant tombes de dones molt i molt riques, com la princesa de Vix, a la Borgonya, a França. Va ser enterrada amb un carro preciós i diversos objectes de bronze, entre els quals destaca una gerra d'1,60 metres d'alçària. Princeses a Andalusia s'han trobat princeses de l'edat de bronze, amb les seves diademes d'or i plata, dones que potser manaven i que sobretot duien els costums dels seus territoris d'origen a les seves noves llars. Ara, darrerament, se n'han trobat de suïsses. Viatgeres, sí, sabem que hi havia dones que al llarg de la seva vida havien recorregut centenars, milers de quilòmetres, com la noia de Ecbatj. Ecbatj? Ho dic bé, potser, no ho sé. Que tot i morir molt jove, a 18 anys, havia anat almenys dues vegades al sud d'Alemanya, Dinamarca i viceversa. L'esmalt de les seves dents havia deixat la marca indeleble de la seva procedència i els recorreguts fets. Caçadores. Hi havia dones que caçaven, com la caçadora de guanacs i vincunyes del Perú, una jove que fa 9.000 anys ho feia, imagina't, 9.000 anys. I no es tracta d'un cas excepcional, sinó que ja s'han trobat 11 dones més enterrades amb les armes de la caça a la serralada dels Andes. I això és poca cosa, n'hi havia moltes més, i més se'n van trobant ara darrerament. Líders espirituals? Sí, hi havia dones que eren guies del seu poble, com la Xaman i la Zontait, a Israel, enterrada amb 85 closques de tortuga, una cama humana i una ala d'àliga daurada, entre altres ofrenes. Sagrades, a Montelidio, a Sevilla, se n'han trobat almenys 20, i totes sacerdoteses, de fa 4.000 anys, que anaven guarnides amb precioses vestimentes plenes de milers de peces de petxines. Les van enterrar amb ofrenes d'or, cristall de roca, ivori i ambre. Comerciants. Hi havia dones que comerciaven amb productes exòtics i valuosos, com l'andalusa dama de l'ivori, enterrada amb ullals d'elefant africà i asiàtic, o la més modesta, però igualment impactant, enjoiada, senyora de les muntanyes de Sallent, a l'Alt Urgell. Inventores i artistes. Per què no podria haver-hi hagut dones inventores? Ara pensem que segur que algunes van ser artistes. Moltes de les mans plasmades a les coves d'art rupestre són femenines. Com s'ha sabut tot això? Bé, només ha calgut no tenir prejudicis i atenir-se a la recerca seriosa. Sovint les noves tècniques aplicades a l'arqueologia estan donant sorpreses i fan caure les visions simplistes del passat. Encara avui, el cinema, els còmics, les novel·les, els llibres de divulgació i els museus fan referència a la prehistòria contínua representant les dones de manera passiva i no, sempre situades en segon terme. Sense importància, malauradament, ara se'n fan les excepcions. Cal lluitar contra les visions parcials o esbiaixades i explicar que l'arqueologia ha començat a donar la raó a les investigadores pioneres. Doncs apa, dones, agafeu els llibres i els estris i aneu a gratar la terra a veure què hi trobeu i a veure si ja ho sabem que la terra és baixa. Això em recorda que hi ha una peça de teatre d'un tal Àngel Guimerà que es diu així. Però bé, això seria ja un altre tema i un altre dia.
1: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Parlem amb David Mauricio, que és cantant i que actuarà a Eus aquest dissabte 19 de setembre a la Sala del Temps Lliure. Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
3: Anem superbé aquí a Ràdio Arrels. Explica'm, primer, no sé si has cantat molt a Catalunya Nord, però qui ets? Com te defineixes?
4: Bueno, cantar a Catalunya Nord sí que he cantat algun cop, però no amb aquest projecte. Amb un altre projecte que es diu Germà Negre, que jo faig de guitarrista, i sí que havíem visitat la Catalunya Nord en algunes ocasions. Però amb el meu projecte, que és, diguéssim, el meu projecte d'autor, on jo faig les cançons, jo les canto, que porta el meu nom, que és David Mauricio, és el primer cop i en tinc moltes ganes. Llavors, la pregunta que era com em defineixo, no?
3: Sí.
4: Vale, doncs, bàsicament soc un músic que té coses a dir, diguéssim, i que li agrada donar-li forma de cançó. Llavors, la meva música és, podríem definir-ho com a pop, o a mi m'agrada dir pop d'autor, perquè sí que m'agrada marxar una mica de les fórmules com més endevinables o més previsibles de la música comercial. Diria que no acaba de ser comercial. Llavors m'agrada dir-li com pop d'autor, perquè sempre m'agrada trobar aquest punt com de sorpresa o de, bueno, anar un punt més enllà i que siguin un pèl més complexes poder les harmonies, les melodies. Bàsicament intento fer cançons boniques i explicar coses que d'alguna manera ressonen dins meu i que crec que poden ressonar, doncs, a més persones, i ho faig amb aquesta forma, no? Que és la meva manera de fer-ho, que és amb melodia i cantant.
3: David Mauricio, no t'he demanat d'on ets.
4: Soc de Girona, gironí.
3: Gironí ciutat.
4: Gironí ciutadenc, gironí de ciutat. Sí, sí.
3: Molt bé. Quins són els teus temes de predilecció, jo diria, que prefereixes tractar?
4: Doncs, bona pregunta. M'agrada, jo crec, tractar com temes profuns que ressonen dins meu, reflexions, doncs, reflexions de la vida o de les situacions que he viscut. Sempre parteixo d'alguna cosa que em ressona dins meu i que d'alguna manera forma part d'alguna vivència que he viscut o d'alguna reflexió que he tingut. En tot cas, jo crec que el millor per esbrinar-ho és que la gent
3: que
4: del Conflent vinguin.
3: Sí, sí.
4: I allà jo m'explico molt millor cantant.
3: Sí, sí. Ah, sí, sí. Com t'ha arribat aquesta proposta?
4: Doncs aquesta proposta m'ha arribat a través de Cases de la Música, que és una fundació que treballa, doncs, perquè tota la producció artística que en aquest cas hi ha a les comarques gironines, doncs, tingui aparador i visibilitat. I bueno, doncs em van trucar. De fet, jo ja vaig participar en el cicle Vesprades l'any passat i va ser a Figueres. I aquest cop m'han enviat una mica més al nord i estic molt content de poder trepitjar la Catalunya Nord i poder compartir amb la gent, en aquest cas, doncs, del Conflent i de Prades i d'aquella zona, aquesta música, perquè a mi m'agrada molt la muntanya, també, i m'agrada molt com poder compartir les cançons en aquest entorn.
3: Tindràs el Canigó tot just davant, en aquest lloc d'Eus, que és fantàstic. Qui t'acompanya a l'escenari?
4: Doncs, bàsicament, m'acompanya la meva guitarra.

0: Ah, sí, no vens sol, doncs. Bé.
1: Vinc sol, que jo, és un format que a mi m'agrada molt en el sentit de que les cançons neixen així, és com el projecte és això. Llavors el disc el gravo amb més músics i després ja tinc el format i tinc una banda molt guai, però en aquest cas, com que és un cicle de petits formats, vindré això, ben despulladet, sol, bueno, despulladet, vestit, o sigui, metafòricament.
0: Ho entenc, ho entenem, ho entenem.
1: Vindré amb la guitarra i ja està.
0: Molt bé, molt bé. Tens una... He vist una mica alguns escrits sobre la teva persona. Vas anar a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya.
1: Correcte.
0: Què t'ha portat això? Perquè és una gran escola, és un prestigi,
1: sí, de fet,
0: de passar per l'ESMUC.
1: I tant, de fet, és una de les coses que m'ha passat a la vida a les quals estic més agraït, perquè realment hi ha molt poques places per accedir-hi. De fet, n'hi ha una per especialitat i vaig tenir la sort de poder-hi accedir, m'ho vaig currar molt i vaig poder entrar en l'especialitat de cant jazz. I bueno, gràcies a això he pogut rebre classes de grans mestres de la música i si la pregunta era què és el que més m'ha portat, no?
0: Sí.
1: O què m'ha portat. Mm. Doncs a banda de tot, de l'experiència de rebre classes de part de professors que admiro com la Carme Canela, com l'Anna Finger, com no sé, com l'Albert Bové, com Horacio Fumero. Me'n deixo molts, però a banda d'això, el que m'enduc, que em vaig endur, és doncs, amistats. I amistats que a dia d'avui encara segueixo fent música amb ells i això, i crec que és el més valuós que m'enduc, la gent que vaig conèixer allà i les seves amistats.
0: Doncs David Mauricio, t'esperem doncs aquest dissabte a Eus, a la Casa del Temps Lliure, i bé, encoratgem, animem a la gent a venir, que a més, com ho he dit abans, hi haurà bona música, però per als que no coneixen gaire Eus i la vista del Canigó, encara que seria una mica al vespre, és fantàstica. Com a mínim tenim dos motius per venir a Eus aquest dissabte.
1: Dos motius fantàstics. Venir una mica com per berenar, mirant el Canigó, no?
0: Sí.
1: I després a gaudir del concert en directe, despullat, però metafòricament, eh?
0: I proposo que escoltem ara una cançó de David Mauricio, Deixa-ho escrit.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les 5è jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Havana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carod Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. 5è jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Les escoles immersives de la Bressola han celebrat aquest dimecres des del Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà els seus 50 anys d'existència. De fet, va ser un 16 de setembre, en aquest cas del 1976, que 7 alumnes van començar a estudiar immersivament en català amb la professora Úrsula Ferrer. Actualment són més de 1.100 els alumnes d'aquesta xarxa d'escoles i s'ha volgut celebrar amb un gran acte amb autoritats del nord i del sud. Guillem Nivet és president de la Bressola.
5: Celebrem aquests 50 anys. Era molt important per nosaltres ho fer el 16 de setembre, perquè és el 16 de setembre de 1976 que va obrir la primera classe de la primera Bressola. Doncs encara que sigui un dimecres entre setmana, era molt important fer un acte, i si no, més que un acte, l'acte el més important d'aquests 50 anys. Tenim la sort de fer part de les commemoracions oficials de la Generalitat de Catalunya aquest any, però era important fer aquest acte, que aquest acte sigui el més important d'aquest any Bressola.
6: L'any ha estat marcat per moltes activitats i un lema, Sembrant Futur.
5: Sí, està molt carregat aquest any. Arribem al final. Sí, l'acte avui serà dins del mateix, vull dir, el mateix tema, Sembrant Futur, perquè quan hem pensat aquest any Bressola, teníem por que sigui com una festa nostàlgica, una cosa de passat, i no és el cas. No volem celebrar només les victòries del passat, sinó que volem fer una aposta ferm pel futur, i és per això que volem que sigui 50 anys. Sí, hem arribat fins aquí, però volem anar fins a 50 més, vull dir que hi ha 50 més com a mínim. Els reptes som, en tenim molts. Clar que el repte actual, el més important, és d'aconseguir obrir aquest liceu. Tenim el lloc, el monestir Santa Clara del Vernet, tenim les autoritzacions, només falta els finançaments i estem treballant. Esperem poder obrir aquest liceu d'aquí un o dos anys, però també hi ha altres reptes, vull dir que no deixem de banda que cal obrir d'altres escoles, perquè les escoles infantils són la base, i obrir un liceu sense tenir més escoles tampoc té gaire sentit. Doncs això és el repte pel futur, però el repte principal queda al liceu.
7: I el finançament, no? Perquè heu salvat, una mica comentàveu, no? Heu tingut ajuts, teniu una mica el present més immediat.
5: Sí, vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment, perquè tenim, justament sortim d'una crisi, i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi, i és important mantenir el caliu, i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
4: Aquest projecte d'obrir noves escoles queda per després d'obrir el liceu o pot ser paral·lel?
5: Jo penso que una cosa no ha de treure l'altra. Hem de, i estem treballant, i cada vegada que hi ha un municipi, un ajuntament, un elegit que ve cap a nosaltres obrim la porta, no tanquem cap porta. No és perquè hi ha el liceu, que estem parlant del liceu, que no cal deixar de banda d'obrir d'altres escoles. Jo penso que és important sempre anar caminant, la vida és moviment, i sempre tenim projectes, doncs jo diria que podem fer les dues a la vegada.
4: Hi va haver el projecte d'un centre a Cerdanya, que al final no va acabar de funcionar. S'insistirà allà o de moment els projectes són més a prop de la plana?
5: com ho dic, no tanquem cap porta. Després sabem també, vull dir que aprenem de les derrotes del passat. Va capbussar aquest projecte, però si ho fem, i no dic que no ho farem, no ho farem de la mateixa manera, això segur.
7: I dic, anava a dir, quan parlava de finançament no només per aquests projectes, sinó per vosaltres mateixos com a entitat, no? Perquè heu passat unes èpoques difícils, no sé si això queda en el passat o si heu de seguir batallant per...
5: Bé, si estem en projecció de futur és perquè primer hem assegurat el present. Doncs això ho puc dir i ho torno a dir, hem aconseguit estabilitzar la situació a curt termini, però també a llarg termini. Hem repensat el model econòmic, hem tingut molt suports ferms sobre llarg termini, també fer mig i llarg termini. Doncs la situació actual està estabilitzada, tenim un model econòmic que funciona, hem fet la feina, hem fet els deures, més enllà de tenir suport institucional, nosaltres hem repensat i hem tapat els forats que teníem per tapar, doncs ara estem plenament disposats a pensar el futur.
4: Aquests canvis econòmics s'han basat en el suport del departament, en la Generalitat, com ha funcionat això?
5: No, una cosa que era clara era que els suports institucionals podien ser útils per tapar l'urgència, però no podem fer una projecció de futur a llarg termini comptant només sobre els suports institucionals. Per això que hem treballat a recuperar els diners que teníem de recuperar, també demanant un ajut suplementari als pares i també repensant el model econòmic, que vull dir que molt tècnic, però hem canviat una mica les despeses, hem reduït les despeses que hi havia per reduir, no hem acomiadat ningú, també és important de dir-ho, això era una cosa que teníem ben clar, que el canvi de model econòmic no tenia de passar per un acomiadament massiu o no massiu, doncs ara tenim una estabilitat que no depèn de les institucions.
4: El conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vilà, ha refermat el seu compromís amb la Bressola.
8: La Bressola és un projecte molt interessant des de molts punts de vista, al qual el govern li dona suport, el govern de Catalunya li dona ple suport. Per què? Doncs perquè la Bressola, d'una banda, és educació i d'una altra banda és llengua. És educació i és llengua a la Catalunya Nord. El govern de la Generalitat dona suport clar a les entitats que defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
4: Pel que fa al projecte del Liceu, el conseller Vila s'hi ha mostrat entusiasta.
8: Ens semblaria fantàstic que tan aviat com sigui possible es pugui arribar fins al final de l'educació, perquè aconseguir aquesta continuïtat és el que permetrà que les generacions arribin fins a la majoria d'edat, en realitat, educats en un context en què el català i els referents de la catalanitat són centrals. Des del punt de vista del finançament, el govern ho ha deixat ben clar. Vam incrementar, tan aviat com vam tenir notícia de les necessitats econòmiques de la Bressola, vam incrementar el finançament de 650.000 a 800.000 euros anuals no serà per això que la Bressola tindrà problemes.
4: El vicepresident del departament, Nicolás García, també ha participat a l'acte d'aniversari de la Bressola. Nicolás García, per què és important la tasca de la Bressola?
9: Home, formen part de la història de la vida del departament. Els hi donem el suport que podem, segur que és insuficient i caldria fer més. I la tasca que han fet la gent des de la creació fins avui és molt important, perquè em sembla que si avui encara es parla, encara hi ha cultura catalana i es parla català, i que el servei públic posa una mica de català a les classes, és gràcies a l'existència de la Bressola. Nosaltres som aquí per donar-li suport, treballem a que hi hagi català al servei públic francès, però també s'ha de reconèixer l'escola associativa, que és la Bressola, amb tota la feina d'immersió que fan i cada dia va creixent, i bueno, fem el que podem per ajudar i a veure si podem fer més.
4: Un dels projectes que tenen de cara a futur és aquest Liceu de la Bressola. Què en pensa el departament d'això?
9: Home, nosaltres pensem que no hi ha dret que no es faci, no? La Bressola ha fet el que calia. Ara l'Ajuntament de Perpinyà ha de facilitar per fer-ho. Acabat, hem de trobar diners, ajudar tot el que podem, la regió, el departament, que és la Diputació, però sí, som a 100% a favor. perquè encara una vegada jo preferiria que totes les classes, o sigui, que totes les escoles franceses facin la proposta del català, no?, i del bilingüe, però no és el cas, i mentre no sigui el cas, doncs s'ha d'ajudar i ha d'existir la Bressola, i liceu, col·legi i, bueno, tot el que calgui.
4: El proper acte d'aniversari de la Bressola se celebrarà a Girona el divendres de la setmana vinent.
2: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som avui el dijous 17 de setembre. Bon dia. El temps, amb unes temperatures quasi normals, màximes aquesta tarda de 26 a Perpinyà, 25 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Ocesa i 15 graus als Angles. Demà divendres, de matinada, les temperatures mínimes aniran de 18 graus a la plana del Rosselló fins a 7 graus al Capcir. A la tarda, sota el sol, màximes de 15 graus al Capcir, 18 a Cerdanya, 20 a l'Alt Vallespí, 24 al Conflent, 26 al Vallespí, 27 graus de màxima demà al Rosselló. I el sol ens acompanyarà durant tot el cap de setmana amb unes temperatures màximes que fins i tot podran posar, guanyar un o dos graus per arribar als 30 graus, per exemple, diumenge al Vallespí i fins a 23 graus a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
4: Dijous 17 de setembre, cada dijous en aquesta hora, a Ràdio Arrels, entrem en comunicació amb Iu Escapa. Iu, bon dia.
5: Bon dia.
4: I avui, un cop més, Iu, vols fer el pont entre l'actualitat i l'història. L'actualitat és l'èxit de la Diada Nacional de Catalunya del passat divendres, 11 de setembre. Èxit perquè fa un parell d'anys que es nota un augment d'interès dels catalans per participar en aquesta manifestació i, sobretot, hi ha cada cop més joves que participen a la manifestació. L'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya, però penses tu, i ho escapa'm, que aquesta data és també important per nosaltres nord-catalans?
5: Sí, per tothom, pensi, i per l'estat espanyol i l'estat francès, no? I més enllà. Perquè és el que significa que és 11 de setembre. És això. Se passa si aquí molta gent saben el que es passa culpa d'ells, perquè això, quan estudia la història de França, no s'estudia, que encara és una part important de la història de França, finalment, però com és una cosa un poc molt discutable, molt problemàtica, se'n parla molt poc. Què és l'11 de setembre? L'11 de setembre és la fi de quelcom de molt important, que una mena d'autonomia, una mena almenys jurídica i administrativa de lo que era Catalunya. Com s'hem arribat a això? S'hem arribat a això amb una cosa que va molt més enllà de Catalunya, que se'n diu la guerra de successió d'Espanya. Què és això? D'una manera molt sintètic. En 1700, el darrer rei espanyol mort sense cap fill. I això fa que hi ha dos candidats possibles. El petit fill del rei de França, de Lluís XIV, no? I un fill de l'emperador d'Àustria. Però això serà l'ocasió d'una guerra molt important que s'escamparà per tota Europa, que se'n diu la guerra de successió d'Espanya. I que de l'estat espanyol hi ha dos camps, un que és pel rei, pel petit fill de Lluís XIV, i l'altre per el fill de l'emperador d'Àustria. I això sembla anecdòtic així, però no ho és, perquè finalment aquests dos personatges són els representants de dues maneres de monarquia. Ben entès, el francès, si vols, és representant de la monarquia absoluta. Del centralisme total, de la monarquia absoluta, l'Estat és jo, deia Lluís XIV. I doncs això, molta gent dins l'Estat espanyol no ho volen. Els que no ho volen són els liberals, la gent del Llevant. Pas únicament els catalans, els valencians, els andalusos. I què volen? S'estimin i miu de tenir l'altre, perquè l'altre és com l'estat austrial. Austria és un estat plurinacional, té una visió diferent de la monarquia. I durant 15 anys hi haurà una guerra que s'escamparà per tota Europa. Per què? D'una manera molt sintètica. Per exemple, moltes persones no volen, molts reis i sobretot els anglesos, no volen que l'estat espanyol i l'estat francès en faci únicament un, que siguin associats, perquè això significaria una potència total, no? I una dominació total. I això fa que s'ajunten per fer per manera, per ajudar els que no volen el petit fill de Lluís XIV. Això serà la guerra de successió d'Espanya. I com mai s'acaba, els anglesos tenen una idea. Diuen, firmeu una cosa, que mai els dos estats seran junts i us doneu un regal, estatuts regals. I el regal és que a Gibraltar i també hi havia Menorca. Menorca els anglesos ho deixaran més tard perquè els interessava pas, menys. Doncs, si voleu, s'acaba així. I en aquest moment els anglesos surten de la guerra i ben entès, els més potents, l'exèrcit francès, finalment, amb l'exèrcit castellà, l'exèrcit francès, que acabaran amb València a Barcelona, s'acabarà l'11 de setembre. I això què significa? Significa, finalment, el triomf momentaner, d'una visió absolutista de la monarquia. Això que s'acabarà uns anys més tard amb la Revolució Francesa, si voleu. I aquesta guerra de successió d'Espanya, si voleu, que està posant aquestes dues visions, finalment, de governar. Una visió centralista, que més tard la Revolució Francesa nomenejarà en jacobinisme, però que existia ja feia de temps, i una visió més federalista. És com pot ser, per exemple, ara l'estat alemany o l'estat suïssa o tant d'altres, no? Hasta els Estats Units, encara que es passa un exemple el dia d'avui, però és federalista. Doncs això, si voleu, és importantíssim el dia d'avui, perquè aquesta visió de monarquia i de poder, que finalment la República Francesa agafarà també aquesta visió centralista i una mica absolutista. És una forma de monarquia, la presidència francesa, d'una manera o d'una altra. I doncs això marcarà molt els esprits, el marc mental de molts francesos, per exemple, de molts castellans, s'agarraran en això. L'única manera de governar és una manera centralista, una manera brutal, una manera que cal fer cat al cap als que no volen, que no volen acceptar aquesta visió de les coses. I sabeu, cada dia, el dia d'avui. Tant dins l'estat espanyol que dins l'estat francès. Per exemple, quan veus el comportament d'alguns, ara que alguns tenen el poder, per exemple, l'alcalde de Carcassona i tot això, és això. Són gent que no ho poden acceptar, perquè el marc mental, tenen aquest marc mental. L'única manera de governar és de fer acat al cap i has d'eliminar els altres que són diferents de tu. I això marca molt. Si voleu, l'estat francès, molt. Molta gent pensen que l'única manera d'estimar França, és el que diuen, perquè això és una catastrofa el dia d'avui, aquesta manera d'estimar França, si voleu, és únicament de fer, d'obligar els altres a ser com ells, no? I això és impossible, finalment, impossible, els cal reduir per arribar a això, reduir econòmicament, moralment, físicament, brutalment. I cada vegada que hi ha aquestes visions venen de lluny. I és evident que n'hi ha d'altres maneres de governar. Ben entès. I aquesta guerra de successió d'Espanya ho posava completament endavant això. I ben entès el que se va passar després de l'11 de setembre, quan va caure a Barcelona, és exactament això. Tot el que era diferent de l'estat espanyol els va calguer de reduir. Interdicció de parlar català, aquest odi de la llengua que és pas la teua, és una cosa patètica, completament patètica el dia d'avui. Hi ha molta gent que són així, no? El dia d'avui, amb el món obert, és totalment, jo diria, és de psiquiatria. Però segurament que hi ha una part d'això, una part d'inconscient, no? Se passa el que deia, que quan l'inconscient, si el fas pas venir conscient, te quedes sempre amb ell que t'amana, no? I jo crec que això, tot això joga. I si mirem aquestes conseqüències de qualcom com la guerra de successió d'Espanya, qui és que va guanyar finalment? Ni Espanya ni França, són els anglesos que van guanyar. Perquè a partir d'aquí van ser els reis de la Mediterrània, amb Gibraltar, i els reis del mar, i se van desenvolupar un petit país finalment. Se van desenvolupar i van desenvolupar moltes coses fins al final. Això també s'acaba. Però finalment és això que... I en aquest moment, cada vegada per jo, és una idea personal, és pas la veritat, per jo, cada vegada que hi ha gent que s'afanyen amb això, amb aquest nacionalisme tancat, fan un tort total als països, que sigui de l'estat espanyol o de l'estat francès. Uns dels problemes, hi ha problemes econòmics, hi ha problemes socials, tot això és evident, hi ha problemes de migratoris, tot això és evident, però el problema més important que jo crec seria una possibilitat d'avançar cap a solucions intel·ligents és canviar aquest rumb de mar mental. I pel moment sembla impossible, perquè és molt més fàcil d'explicar que nosaltres som així, tenim raó i els altres els hi farem a cap al cap. No? L'exemple, per exemple, de Carcassona, que tot això a cap de 6 mesos acaba amb barbaritats enormes, és normal, és normal, perquè quan dius que vols netejar una vila, netejar un país, passar el carxer, mira, al moment donat era això, passar el carxer, tot això s'acaba mal sempre, s'acaba mal. És el principi de qualcom, se pot acabar molt mal amb drames, brutalització. Mira, aquí, si voleu, sus els temps llargs, una manera de veure, és pas únicament aquesta guerra de successió d'Espanya, però aquí hi ha un exemple total d'això, no? I pensem que en aquest moment el rei d'Espanya, si voleu, és el successor directe de Lluís XIV, és el sol. Els altres se reclamen, però no és ell, és el sol, si voleu. I ben entesa, ha canviat de l'estat espanyol això, però el marc mental, almenys de la meitat de la gent de l'estat espanyol queda, i a França també. És un poema, no sé qui, si és Machado o Alberti, que deia «Hay dos Españas», una de les dos Españas, a dir l'art del corazón. Una de les dos Españas té de refredar el teu cor, del gelar el teu cor. I és priu per nosaltres, si voleu. És priu per nosaltres i aquesta manera de veure, la manera de governar, jo, si un estat elegit, i tinc pas cap pacte a fer, tinc pas cap compromís a fer. Jo, és el contrari de la història de Catalunya, amb Pau i Treva, si voleu en parlarem un altre moment, que al moment d'una gent pensen que val millor parlar, val millor començar a parlar. I la Pau i Treva de Déu, que al cap de poc temps serà la Pau i Treva del conte. Si voleu, és el principi del parlamentarisme català, que això odien encara el dia d'avui, la gent que volen que Catalunya cat el cap, que la gent cat el cap i facin com els altres, no? Siguin dominats. I això és molt interessant. Aquest any, l'any que ve serà els 1000 anys d'aquesta primera, jo diria, intent molt intel·ligent de parlar en lloc de dominar brutalment, però això encara dins el marc mental de molta gent ha pas passat.
4: I ho escapa, justament has parlat d'inconscient, has parlat de marc mental, ets historiador, no ets psicòleg o sociòleg, però justament què pot dir de nosaltres, breument, per acabar, a Catalunya Sud, que la Diada Nacional de Catalunya sigui doncs, per commemorar una derrota, que Catalunya Nord, la Diada de Catalunya Nord, és també per commemorar una derrota, què pot dir això com a nació. No seria potser millor celebrar una data com la que acabes de citar, la de Pau i Trevadéu?
5: Sí, segurament sí, però havia entrat dins el mar mental que a força de castigar la gent, se veuen castigats, no? Se veuen únicament condominats. Això també és un mar mental. Però me sembla que el dia d'avui, del món on sem, serà cada vegada més complicat de fer de que la gent se vegin únicament condominats, no? Sobretot la gent diferent. L'exemple és molt, molt evident del dia d'avui. Per exemple, quan van arribar les migracions, la França és un estat que s'ha fet amb migració, no? Sempre. Nosaltres aquí, tothom ha passat per aquí, doncs pensar que hi ha gent de Suixa, com diu, és una absurditat total. Hi ha gent tancats, encerats dins d'aquesta llei, però la realitat és completament diferent. I ben entès, pensi que el dia d'avui serà cada vegada més complicat. I és per això que intenten d'utilitzar la força i intenten és per això. Hi ha un veritable, jo diria, desafiament aquí, si vols. Aquesta gent ho veuen, que aquest món és un món que serà molt difícil de conservar així per ells, el seu cap. Aquest món tancat, tothom tindria de fer priu. Per exemple, què han fet quan van venir els italians? Al final van acatar el cap. Quan van venir els poloneses, al final van acatar el cap. Quan van venir els espanyols i després la guerra civil, van acatar el cap d'una manera o d'una altra. Van acceptar de ser finalment voler més francesos que francesos, no? I ara és cada vegada més complicat de fer això, perquè el món és obert, perquè la gent veu que tot això es passa. I és una bona cosa, jo crec, això. Però clar, és un temps complicat, perquè caldrà que tota aquesta gent comencin a canviar del marc mental, i és això més complicat. Podes fer lleis dient que el racisme és un crim, dins del marc mental de molta gent, el racisme és normal, no? És terrible, això. És terrible. I, ben entès, és molt més complicat de canviar el marc mental. I és això que fa sovint un blocatge. Dins la història, al principi del segle XX o a meitat del segle XX, va començar a integrar d'altres coses únicament que el fet històric, per exemple, el clima, però també la psicologia, però també la psicologia de la gent, la manera de fer, la psicologia col·lectiva, no? Això és l'escola des anales, i és evident que és un poc més complicat, però cal treballar amb gent que poden treballar això. Però el dia d'avui, cada vegada hi ha gent que pensen que el marc mental d'odi que tenen, de rebuig de l'altre, és l'únic possible per sortir de la situació. L'exemple de Carcassona és un exemple molt interessant. Netejarem la vila. I en 6 mesos ja han fet 10 barbaritats, no? Perquè és normal, com vols netejar, ben entès, la gent, tothom ho accepta, no? I cal brutalitzar la gent, no? Per arribar a això. És impossible de fer altrament. Perquè si no, cal parlar, cal fer un projecte. Hi ha solucions. Cal se posar d'un tal, escoltar l'altre, que sigui l'altre, que sigui diferent de tu, pas únicament el que pensa com tu, com dir la xarxa social. Escolten únicament la gent que pensa com ells. I doncs hi ha una impossibilitat de finalment d'anar dir el que és finalment al Parlament. Buscar un pacte, el pactisme que caracteritzava Catalunya, que ara, un poc menys ara, pensi bé que cal trapar, no?, tornar aquest pactisme. I sabeu, per exemple, també, aquesta ausència de necessitat de pactar pel bé de tothom, sabeu també, per exemple, de les eleccions d'ara de presidencial a França, o a l'elecció d'alcaldes, cada vegada, cada dia n'hi ha un que se vol presentar, no? Això farà l'afera dels més radicals. Però per què? Perquè pensen que no, és impossible per ells de fer banjo, m'ho vull presentar i surt el millor, encara que finalment al final tingui 4% de vots. Que s'ha passat, per exemple, a Perpinyà. A Perpinyà l'allò ha estat elegit les dues vegades perquè és impossible pels altres que pensen que és una molt mala cosa per nosaltres de fer un pacte entre ells. I el pacte se fa pas pel bé del partit, se fa pas pel bé de la ideologia, se fa pel bé de la gent.
4: La situació, doncs, pot ser greu, es pot agreujar, però, segons tu, i ho escapa, i és per tancar aquesta crònica d'opinió d'avui, hi ha una via que passa per pactar, i per pactar, doncs, cal dialogar, dialogar i dialogar, com finalment ens repeteix sovint cada setmana, cada dijous, en aquesta hora, aquí a Ràdio Arrels. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
5: Fins la setmana entrant.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
0: L'actualitat de l'OPLC.
6: El mes de setembre és un mes de reentrada, no només a les escoles, sinó una mica començament de curs, i aquest curs volem iniciar una col·laboració mensual que farem amb l'Oficina Pública de la Llengua Catalana per saber una mica què està passant i quines són les actualitats d'aquest organisme. I per això, a aquesta hora, podem saludar el director de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, que és el Xavier Espinet. Bon dia.
7: Bon dia.
6: I també la gestora de projectes, que és la Laura Pi. Bon dia.
8: Bon dia.
6: Hi ha diferents temes sobre la taula, l'OPLC, i un d'ells és un diploma per ensenyants que s'està iniciant o augmentant una mica. Expliqueu-nos una mica com va això.
7: Bon, abans que res, agrair-vos la vostra acollida a Ràdio Arrels i el fet que puguem efectivament adreçar-nos a la vostra audiència per explicar el que fem a l'oficina per la nostra llengua. El DIU Ensenyant és un dispositiu que s'ofereix des de fa 3 anys universitaris, 3 cursos, i que s'inscriu en la política de treballar per l'augment de recursos humans docents, ensenyants, per l'ensenyament bilingüe o bilingüe immersiu francès-català. És un dispositiu que es recolza en un partenariat amb Educació Nacional, que fa el mateix diagnòstic que nosaltres, així com amb l'IFCT i PVD, que és el partenari que forma i porta aquesta formació.
6: Per tant, l'objectiu, o sigui, el públic potencial, diguem, d'aquest diploma són persones que ja són ensenyants i que volen poder donar classes en català, o és estudiants, diguem, d'ensenyament?
7: Ens adrecem, en principi, a ensenyants en actiu, que són pas dins d'una modalitat d'ensenyament de català o en català i que tenen un projecte professional d'evolució dins de llur carrera per a més tard fer una iniciació o bé passar alguna mena d'habilitació o concurs intern de cara a esdevenir ensenyants bilingües.
8: El que és interessant amb aquest DU de català, bo, primer és que és un DU, és a dir, hi ha diversos nivells d'ensenyament del català. Un professor pot començar des del nivell A1 fins al nivell C1. Són 48 hores de català per any, són cursos que es fan al vespre, doncs el dilluns o el dimarts de les 6 a les 8, vol dir que es pot compaginar amb l'activitat professional. I el que veiem és que això, hi ha professors que o bé no són d'aquí i es volen iniciar la llengua catalana per poder iniciar els seus alumnes, o bé tenen el projecte de passar més endavant una habilitació o directament un concurs del CRPE. Són classes que és un dispositiu que està dirigit cap als ensenyants de primer o de segon grau, doncs tots els professors poden inscriure's en aquest dispositiu. Per això ens han de contactar directament, ens han de contactar directament o bé han rebut tota la informació via mail acadèmic, de fet, amb un formulari d'inscripció. I finalment, doncs, sí, el que cal saber és que és un dispositiu que interessa molts professors. Tenim entre 30 i 40 inscripcions anuals. I veiem també això, recorreguts de professors que han començat a la U i que estan ara al B2 o al CU, doncs realment veiem que és una... són classes a les quals poden tornar a apuntar l'any següent, que pot durar sobre el temps, diguem, i que dels quals realment estan contents els professors.
6: Evidentment és important que aprenguin català els alumnes de les escoles, però també hi ha a Catalunya Nord un teixit de cursos de català per adults, també tenint en compte doncs, l'edat, diguem, mitjana de la població de Catalunya Nord i quanta ve de fora, també, vull dir, és una part important també per l'ensenyament del català. En aquest cas, l'OPLC, visibilitzeu una mica o intenteu donar a conèixer els cursos que es fan arreu de Catalunya Nord, no?
7: Sí, una de les missions de l'OPLC, diria missió històrica, que es va començar gairebé des de la seva fundació, és de visibilitzar d'una manera clara, coherent, l'oferta estructurada del territori pel que fa a l'ensenyament català per adults, doncs fora del circuit extraescolar, i amb horaris conciliables per adults. I en aquest sentit, cada any en fem una campanya de comunicació. Enguany reprenem la publicació del prospecte Bon Dia, que ens permet de visibilitzar l'oferta conjunta portada per projectes principals, l'IFCT, Òmnium i la Casa Generalitat, que cadascun d'aquests actors porta el seu tipus d'oferta i dibuixa finalment un programa molt coherent i complementari que pot tocar una bona part de públics i de perfils. També cal dir que en aquest prospecte que publiquem i difonem també hi ha un codi QR que us permet d'accedir a un mapa on es cartografia el panorama d'actors associatius que porten una oferta no sempre de cursos de llengua, però d'activitats culturals, associatives, on el català és llengua vehicular. I de manera regular. Doncs entenem que també se pot aprendre el català, però també se pot fer en català, i és una bona manera d'aprendre i de recolzar la tasca d'aquests sectors associatius que fan molt pel territori.
6: Aquest mapa és un recurs nou d'aquest any, no? El d'actors associatius?
7: Sí, és un recurs prou nou. És un recurs prou nou. I us animem a consultar-lo i us encoratgem a difondre'l. És un mapa que té vocació a enriquir-se, a complementar-se, a evolucionar.
6: Després l'OPLC també estem explicant una mica totes les diferents activitats que porteu. També tenen una sèrie de tallers més implementats, diguem, cadascun en alguna zona de Catalunya Nord. Evidentment, com deia abans, la reentrada ho és per tothom i suposo que ara toca renovar alguns tallers o potser n'hi ha algun de nou. Una mica com funciona això?
7: A veure, els tallers és un projecte que va començar fa 3 anys. Es tractava de portar una reflexió conjunta amb l'educació nacional sobre com proposar una gamma variada d'activitats plurisciplinars en català, llengua vehicular, i que vindria a anar a reforçar, a recolzar la tasca ensenyant dels ensenyants bilingües o bilingües immersius del nostre territori. A partir d'aquí vam anar confeccionant un catàleg amb actors locals, i és important subratllar-ho. Es tracta de reforçar un ecosistema d'intervinents en català a fi de multiplicar, diversificar també els adults catalanòfols, prop dels mainatges. Deixi la Laura explicar un poc les característiques d'aquest dispositiu, que ja ha tingut una vida prou intensa i prou rica, però que continua enriquint-se amb noves propostes.
8: Doncs tenim estem ara finalitzant el catàleg de taller, però si ja aneu a mirar la nostra pàgina web ja podeu veure una mica el que proposem. Doncs són tallers d'activitats que es fan en català. Les propostes són molt variades a nivell de temàtiques, però sí que s'insereixen en els programes escolars. És molt important que aquests tallers tinguin sentit amb tota la programació anual de l'ensenyant. I doncs són tallers que poden anar des d'una hora de taller fins a 8 hores, depèn de la proposta i depenent del contingut. I doncs el que és important recordar també és que això no té cap cost per l'establiment, són tallers finançats per l'OPLC. Doncs aviat via mail acadèmic també s'enviarà el catàleg i un formulari de reserves, i llavors un cop els professors hagin omplert aquest formulari, doncs ja els contactarem, els posarem en contacte amb els intervinents i ja es podran iniciar aquests tallers doncs, pel curs 2026-2027. És important també recordar que aquests tallers es fan en llengua catalana, llavors s'adrecen a les fileres bilingües o immersives.
6: Ens podeu donar alguns exemples d'aquests tallers?
8: Sí. De fet, hi ha tallers diversos. Hi ha un taller, per exemple, que es fa amb Les Petits Débrouillards,

0: Proposaríem 10 tallers doncs, per a les escoles i col·legis o liceus del territori.
1: Afegiria, si m'ho permeteu, el taller Violentòmetre, que és el primer taller que vam muntar en aquest projecte, que ens va encoratjar a anar un poc més lluny, que és un taller per prevenir les violències sexuals i sexistes. Afegiria també el fet de que el camí Xibai, com és la Laura, s'afegeix a aquesta proposta, però també hi ha un taller d'escravel, vinculat, en certa manera, a la trobada entre establiments d'escravel que es fa normalment a Argelers anualment i que pot agrupar fins a 150 liceans. I després també afegir que hi haurà un taller audiovisual al voltant de temes de comunicació, producció audiovisual. Doncs, bueno, és un taller, és un catàleg que té vocació, com ha dit la Laura, a enriquir-se i a reforçar un ecosistema intervinents pluridisciplinars.
2: I un altre dels projectes de l'OPLAC que arriba a la segona edició enguany és aquest Cinemes Espia, amb un cicle de pel·lícules en català a Catalunya Nord. En aquest cas, començarà d'aquí poc, no?, aquest cicle?
1: Sí, el cicle Espia és un projecte també que va en la mateixa direcció, és a dir, de reforçar la presència del català a nivell social i normalitzar el fet de consumir, en aquest cas, cinema normalment en català. És un cicle portat per actors associatius, però també comercials. Hi trobem l'esforç combinat d'Òmnium, del Casal del Conflent, de Cine Rencontre, del Cinema Lido de Prada, així com del Cinema Castellet de Perpinyà. I es tracta de proposar al públic nord-català una programació de 4 o 5 films de producció catalana i llengua catalana durant un semestre. El primer film que serà presentat serà Viva, aquest 6 d'octubre, a les 8, tant al Cinema Lido de Prada com al Cinema Castellà de Perpinyà, i ben aviat llancem la campanya de comunicació al voltant d'aquest cicle. Doncs veniu nombrosos i nombroses a la sala de cinema, us esperem.
2: Doncs queda anotat a l'agenda pel 6 d'octubre, i això és una mica els temes d'actualitat de l'OPLAC que voldrem comentar un cop al mes. Amb Xavier Espinet, Laura Pi, moltes gràcies a tots dos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: A vosaltres, gràcies.
3: L'actualitat de l'OPLAC.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
6: Bon dia. Soc als afores d'Elna en companyia del Pere Manzanares per parlar de la seva trajectòria a partir d'una paraula, la paraula de la veu. Quina importància per tu la veu i en particular la veu en català des de molt petit?
7: Ah, aquí has posat el dit sobre una cosa essencial. Efectivament, la veu és molt, molt important per jo, perquè... Per una banda, si m'he guanyat la vida, és en part, en gran part, gràcies a la veu, perquè no sé fer res de les meves mans. I com que he estat a l'ensenyament sense la veu, sense el parlar, no pots fer aquest ofici. I després he venut llibres, he fet de comercial de material pedagògic, i em calia parlar a la gent, em calia vendre, i si no tens veu i no saps a parlar a la gent, tampoc no te'n surts. I després he fet teatre, he explicat contes, i això també, la veu és importantíssim. I estic també molt orgullós, es pot dir, d'haver estat i de ser encara, no sé fins quan, la veu de l'USAP. És a dir, que faig els anuncis dels partits i les marques en català, al micro. El micro és la meva tercera mà, és un apèndix meu. Sempre m'ha agradat parlar, tenir bon públic, no em fa por parlar davant de 50 milers de persones, ja m'ha passat, en meetings al Pi de les Tres Branques, era molt jove i vaig parlar davant 3 o 4 o 5 mil persones sense cap problema. I quan fa alguns anys hi va haver una final del Top 14 al camp del Barça, doncs tenia el micro per parlar en català perquè érem a Barcelona i vaig parlar davant 100.000 persones.

0: No és cap problema, jo, com més n'hi ha, millor. Vull dir, això de la veu, efectivament, és molt important. Després, no sé si em faries aquesta pregunta, quan dius veu, és polisèmic. Hi
1: Clar,
0: ha
1: per
0: la
1: això.
0: veu per parlar, hi ha la veu que és, en rossionès, la via, el camí que fas, quina veu agafes, per caminar o bé com a trajecte de vida. Això és un galicisme, ho entenc, però si ets un polític i vols ser elegits, i vols ser elegit, cal tenir veus, és a dir, el vot. Vull dir, doncs, això és per, diguem, per l'anècdota.
1: Moltes gràcies. Tot això és molt interessant. I justament amb la veu fas país i fas una transmissió del català, jo diria, del català d'aquí, del català del nord, del rossellonès, bueno, és un...
0: M'agradaria fer-ho més. És a dir, que he tingut la sort d'haver estat criat de tot petit dins d'una família on es parlava català. El català és la meva llengua maternal. He après el francès després del català. Com que la meva mare era del sud i que els meus avis també eren del sud i que maternals i que em van influenciar molt, van cuidar molt, tot i que he estat en contacte de petit i durant l'adolescència amb rossellonesos dins d'un petit poble, i he après el català, diguem, a llegir i a escriure d'una certa manera amb els seus professors, potser és una recança que tinc, però sóc més del costat català principatí normatiu, podríem dir, que del català rossellonès. Ara bé, quan sóc envoltat de rossellonesos, els parlo gairebé com ells. Noten que tinc coses que no utilitzen, girs i tal. Però quan sóc en situació de català normal, parlo amb un català, diguem, bastant central, bastant normatiu. Tot i que si sóc en una assemblea del sud o una conferència o una reunió i tal, a un moment o altre noten que no sóc exactament com ells. Però m'agradaria tenir més la presència rossellonesa dins la meva expressió.
1: Bueno, tu ets de veu parlada, no de
0: Sí.
1: veu cantant, en doble
0: Ah, no, no, no.
1: sentit. Però justament tu vas tenir amics, i en particular jo voldria que em parlessis de Joan Pau Giner i de la teva relació i de l'impacte que pot tenir arreu de Catalunya.
0: Sí, jo no sé si es pot trobar algú que canti més malament que jo. Canto fals. Mai, mai, mai, mai he cantat. Quan era per obligació, amb una coral a l'escola, o bé quan es canten els segadors, o que sigui, faig playback, vull dir, bellugui els llavis, però no canto mai. És impossible, més impossible de cantar. Però m'agrada la cançó, efectivament, amb pals de Joan Pau Giner, i aquí ho relliguem amb el rossellonisme. El Joan Pau Giner tenia aquesta facultat, aquesta relació íntima amb la llengua del carrer, amb la llengua del vilatge, i no hi ha hagut cap altre cantant de l'època moderna, diguem, dels anys 60 fins avui dia, que s'hagi expressat i hagi tingut èxit amb la llengua cantada com la llengua cantada per en Joan Pau Giner. Cap. Ni en Pere Figueres, ni en Jordi Barre, ni cap altre. Tenia aquesta... Bueno, i això ha estat la seva marca de fàbrica i, en gran part, també la seva creativitat, la seva poesia, la seva presència a l'escenari, però ha estat la seva marca de, diguem, de fàbrica i una de les explicacions del seu èxit.
1: Tornem a la veu parlada. També, bueno, parlarem de Radio Arrels, és evident, però hi ha una cosa particular a Radio Arrels, és quan llegeixes fragments d'obres. Bueno,
0: Sí.
1: per què has escollit de fer aquesta cosa que a mi m'interessa molt, perquè justament són tasts de la literatura?
0: Sí, bé, per una raó totalment senzilla i més que evident, és com fer passar a la ràdio un text escrit. Si no el parles, si no, no pot passar. és evident. Si és una publicació escrita, pots reproduir, però si és un mitjà àudio, no pots fer d'una altra manera que llegir. Bé, hi ha diverses maneres de llegir. Es pot llegir d'una manera totalment neutra, o bé hi pots posar sentit per poder, diguem, fer passar millor el missatge, fer entendre més bé les coses, i del punt de vista estètic, evidentment. I m'agrada, és veritat que m'agrada llegir textos a veu alta, a la ràdio o en públic, o poesia també, i no tinc menester de preparació, eh? Vull dir que no ni tinc menester que a vegades llegeixo descobrint gairebé a l'acte el text.
1: Per guardar-ho
0: i em sembla que arribo a trobar la bona intonació i el bon ritme.
1: Vas començar de mestre,
0: sí.
1: De mestre d'escola. Bueno, quina és la relació que tenies amb els alumnes? Què t'agradava i bueno, què impacte tenies?
0: Bé, no ho sé.
1: On vas fer de mestre?
0: Vaig fer mestre en diverses escoles. També ho vaig fer a la Bressola, a la Bressola de Nils, entre Cànols i Pollestres, i Puntellà, 2 anys. I potser m'hauria agradat més i hauria tingut més èxit com a professional si hagués estat amb alumnes més grans i potser amb adults. M'agrada fer cursos per adults, he fet alguns pocs, per exemple, conferències, ara estic donant conferències. M'agrada de parlar amb els adults, m'hi senti potser més, tampoc amb els nens també, amb els mainatges també. I després trobo que m'he millorat amb els anys. Segur que si retornés ara 50 o 60 anys més tard, 50 anys més tard, dins les mateixes classes en les quals he començat, ho faria millor ara. No sé si passa amb tothom, però tinc aquesta sensació.
1: Això la tinc també, no pateixis. Una pregunta sobre la ràdio. De les ràdios que es deien lliure, de les ràdios de 1981, bueno, només queda, penso, a França o a Ràdio Arrels. Hi ha una ràdio amateur, sense publicitat.
0: N'hi ha d'altres. Sí.
1: Bueno, parla'm justament del començament d'aquesta ràdio.
0: Oh, se n'ha parlat molt del començament de Ràdio Arrels. Va començar com un somni, no sabíem si duraria 3 mesos, 6 mesos, 1 any, 2 anys, no en teníem cap idea. Ens haguessin dit el 28 de maig de l'any 1981 que 46 anys o 45 anys després encara hi hauria Ràdio Arrels, potser no ho haguéssim cregut. Sí, va néixer dins un moment de gran eufòria, amb circumstàncies ben determinades que permetien en aquesta època de fer això. També hi havia gent disposada a col·laborar-hi benevolment. Hi havia una afició i unes ganes de militància entre joves, per exemple, que no retrobem ara, però també de gent gran. Ràpidament, a Ràdio Arrels, les primeres setmanes, els primers mesos, hi van col·laborar gent jove, adults ja entrats dins la vida, i gent gran. I avui dia és molt i molt més difícil.
1: Parlem ara d'una altra veu amb un galicisme, que és la veu, el vot polític, i la teva, bueno, justament, el teu puesto, la teva acció dins del municipi de Delna, com a primer tinent, i parlem justament d'aquests consells municipals en llengua catalana i de l'impacte que van tenir fins ara i segurament demà i demà passat.
0: És una experiència interessant que m'hauria agradat perllongar, però només he fet un mandat com a elegit municipal. Ja m'havia presentat uns anys abans en una elecció regional, és una llista d'Europa Ecologia als Verds. I aquí era una llista, diguem, d'esquerres, però de l'esquerra plural, no era marcada ni socialista ni comunista ni res, eren gent progressista, d'esquerres, clar. I, evidentment, vaig entrar amb una etiqueta en el front, el catalanista de torn, evidentment. I és també per això que Nicolás García me va demanar de participar en aquest Consell Municipal, perquè portava doncs, aquests valors de la catalanitat, que pensava que per la Vila d'Elna, amb la seva història, podia ser un valor afegit, que hi hagi una elegit que porti a la catalanitat. Doncs tenia un deure, tenia una missió, diguem, d'expressar la catalanitat dins la ciutat d'Elna. I ben segur que, com a elegit, el primer lloc on hauria tingut de fer-ho és el Consell Municipal. I així ho vaig fer, sorprenent els meus companys, però també l'oposició. I ràpidament doncs, va ser conflictiu i la justícia prefectural va agafar el cas i doncs, hi va haver doncs, el Tribunal Administratiu i tal i tal. I vaig provar d'enganxar altres municipis. I va ser molt difícil, molt i molt difícil. Alguns van acceptar de fer el que els recomanaven, és a dir, de modificar el reglament interior del Consell Municipal per posar negre sobre de blanc que teníem l'autorització, el permís d'expressar-nos en català, i nosaltres recomanàvem, sempre i quan després es faci la traducció integral en francès, perquè no hi hagi cap acusació de voler marginar gent que no entén el català. Però tot i això, al final, davant de la insistència del prefecte, només van quedar 5 municipis, 4 municipis que ens van acompanyar, però no tinc la certitud que fins i tot aquests 4 altres municipis s'hagin expressat en català en Consell Municipal. Crec que vam ser els únics. Jo ho vaig fer repetidament durant 3 o 4 anys seguits. No era el sol, era acompanyat segons la reunió i segons el tema, o bé per al Nicolás García com a batlle, i tenia 3 altres companys, consellers municipals o conselleres, que també eren en capacitat de fer-ho. I els altres feien d'espectador. Acceptaven, però no s'hi posaven a parlar en català. Però això també cal ser realista i just. Hi ha gent, principalment al sud, que es pensaven que a Elna es feien els consells municipals en català. No! Es feia una deliberació o dues en català sobre un llistat de 24 o 25, i que cal deixar les coses al seu lloc. Però fins i tot això ha resultat insuportable per les institucions franceses.
1: Va ser elegit el 2020, crec. El 2020.
0: Sí,
1: però 3 anys abans va haver l'1 d'octubre.
0: Sí.
1: Sí. I, bueno, quin va ser la teva percepció, el teu testimoniatge i fins i tot la teva acció en aquell? Ah. Perquè tenim uns oients que són del sud de l'Albera i que seran interessats.
0: Tot això ja s'ha publicat, s'ha dit, s'ha escrit, no tot, perquè tampoc no convé dir-ho tot, encara no, és igual. Jo vaig ser sorprès, no m'hi esperava pas, hi arribaran pas, no gosaran, perquè veia que havien esperat massa. I jo m'he pensat que hi hauria hagut una oportunitat. Potser em vaig equivocar, potser vaig errat, però ara no tenim pas el temps d'expressar-ho un altre dia. Potser hi havia una possibilitat de fer-ho millor abans de l'1 d'octubre. En fi, sí, abans de l'1 d'octubre. Però, en fi, tot i això, la repressió era aquí i nosaltres, el nostre deure era d'ajudar, de recolzar i d'ajudar. I s'ha fet de diverses maneres, sensibilitzant el gran públic, sensibilitzant els elegits, demanant als batlles de manifestar-se, de manifestar la seva solidaritat amb els batlles del sud, i després el suport, diguem, al referèndum, logísticament, amb les paperetes, amb el transport de les paperetes, i després les urnes, acollint els refugiats, Carles Puigdemont, el conseller Puig, sembla que era un deure elemental, i tampoc no sem cap herois, és una cosa natural.
1: Ja veig que està obrint una altra conversa que farem segurament més tard. Moltes gràcies, Pere, i fins la propera.
0: I no perdeu la veu, eh?
1: No, això és essencial. Que tingueu un bon dia.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Esteví.
3: Radio Arels. A Prada, 95.5.
4: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Llum és el disc que presentem aquesta setmana a Ràdio Arrels i la Titana n'és l'autora i connectem amb ella aquests dies. Titana, tu cantes, toques la guitarra, toques algun altre instrument també?
6: Jo cante, això és de les millors coses que se me dona i després intento tocar alguns instruments perquè sempre estem en aprenentatge. Intento tocar la guitarra a la forma antiga que diuen en el colpejador. Mira, els murcians i murcianes, que són quadrillers i quadrilleres, diuen que la guitarra és un instrument de percussió afinat. I és veritat, perquè abans només n'hi havia una guitarra i la guitarra era la que marcava el ritme i era colpejada. De fet, tenen el colpejador. A Terres d'Ebre també existeixen. De fet, els amics d'Espai de So, com deia abans, han fet rèpliques de guitarres antigues molt, molt interessants i molt boniques. I també toque pues, instruments de xicoteta percussió, com pot ser la pandereta, les culleres, les postisses, les castanyetes, com vulgueu dir-li.
5: I tu has estudiat música o has après tot en autodidacta?
6: He fet de les dues coses. Jo tinc una formació musical fins a grau mig en flauta travessera, perquè en el poble de Godella teníem la banda i tot el món acabava tocant en la banda. I d'això tinc de coneixements musicals reglats, tinc això. També vaig fer 2 anys en el Conservatori Professional de Can València, el que passa és que no quadrava molt en la idea que jo tenia del Can València amb el que es donava i m'ho vaig deixar. Això són els coneixements reglats que tinc de música. Després del que parlaven en altres programes d'anar a un poble i aprendre de la gent major que està tocant en la ronda, ja d'això estic molt.
5: I tu, Titana, quina música escoltes?
6: Escolte diversos grups, diverses gèneres musicals. Ara m'ha pegat per escoltar copla. També m'agrada molt el que és... El Gato con Jotas està a punt de traure un disc. Vull escoltar-lo ja d'una vegada perquè segur que és una proposta superbonica. També m'agrada molt música d'ací com La Gossa Sorda, algunes cançons de Zoo, m'agrada també molt... escoltar a lo millor altres grups que no es coneixen tant com pot ser Zagala, que és de Castilla, de Castilla-La Mancha, no sé, me alimente de diversos llocs i sempre més de música tradicional, però també escolte moltes gravacions antigues de la fonoteca i coses així, molt divers.
5: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps?
6: Pues mira, n'hi ha una cançó que sempre m'emociona molt i sempre se me posa la cançó... la cançó de gallina, anava a dir. La cançó de gallina se me posa, que és el bolero de l'home insomne de Carles Dénia. Perquè trobo que és una cançó molt reivindicativa, perquè la veu de Carles Dénia és una passada. I m'agrada molt una frase que diu si tu no ho fas per ell, fes-ho per mi, que jo ho faré per tu. Que és com que parla d'això de la unió del poble, no? I trobo que és preciosa.
5: Doncs ara presentarem una cançó del teu disc Llum, que es diu A sa llum del cresol, una altra cançó d'arrels tradicionals. L'has composta tu o l'has recuperat, aquesta cançó?
6: Mira, esta cançó està pensada per Susana i per mi, per Susana Díaz Tejedor i per mi, perquè tenim un vincle especial en el poble de Tàrbena. Allí ja sabeu que parlen de sa, com en les Illes Balears. I tenim molt bona relació en Joan Lluís Monjo Mascaró, que és el que més sap d'allí de música tradicional, va fer el cançoner musical de Tàrbena. I anarem a una festa, que és la festa del Parlar de Sa, que es fa allí tots els anys, el primer cap de setmana de juny. I coneguerem a Es Zurdo. Es Zurdo és el darrer transmissor, Juan Molines, el darrer transmissor de les Segadies de Tàrbena. Aleshores vam comentar en Joan Lluís Monjo que volíem fer aquestes segadilles en el disc, però que volíem canviar la lletra i volíem fer un homenatge especial a este home que malauradament va faltar fa un any perquè ja era molt major. Aleshores, Joan Lluís tingué la deferència d'enviar-nos l'arxiu sonor gravat per la investigadora Dolors Cendra, que bueno, ens en va enviar l'arxiu, el vam sentir, perquè ningú mai havia gravat aquestes segadilles aixina, d'una manera com una riproposta. Aleshores volíem fer un bon treball i ens va cedir l'arxiu. I vam fer la lletra, li la vaig enviar a Joan Lluís, ell va fer les seues modificacions perquè volíem fer-la en parlar de sa. I la veritat és que estem molt contentes perquè al final el resultat ha agradat moltíssim. La vam posar en la festa del parlar de sa d'este any, la posarem per a que tot el poble l'escoltara. I ens han dit que el poble està molt content, que la família de Juan Molines també, així que nosaltres encantades.
5: Doncs va, escoltem a sa llum del cresol de Titana.

0: A sa llum del cresol de Titana, escoltàveu el disc de la setmana. Ens podeu sentir encara demà per al final d'aquesta entrevista.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Festa Major de Saint-Cébrien. Els 18, 19 i 20 de setembre, Saint-Cébrien celebra els territoris i les seves tradicions. Catalans, bretons, bascos, corsos i per primer cop també la Camarga. Divendres 18 al vespre, dissabte 19 i diumenge 20, trobareu al Cor del Poble un mercat de productes de la terra, concerts, animacions, conferències, per descobrir i compartir la riquesa de les nostres tradicions. Una festa major per viure i gaudir dels nostres territoris, la Festa Major de Saint-Cébrien, 18, 19 i 20 de setembre. Més informació al 04 68 21 01 33 o a tourisme-saint-cyprien.com.
4: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, aquest cap de setmana, doncs, té lloc la Festa Major de Sant Cebrià de Rosselló. Tres dies de Festa Major amb un programa molt i molt dens. És per això que Ràdio Arrels s'ha desplaçat a Sant Cebrià, a l'Ajuntament de Sant Cebrià, des d'on descobrirem els grans punts d'aquesta festa. Estem junts durant una hora per parlar de la Festa Major tradicional de Sant Cebrià, però que també ens servirà d'excusa per descobrir el dinamisme d'aquestes associacions que participen en aquesta Festa Major. Al voltant de la taula, a l'Ajuntament, tenim molta gent, no respecto cap ordre, és just la llista que tenim, la Mite Puy, de l'associació Xarxa Cebrienca, en Jean-François Martínez, de l'associació Terra i Mar. Per l'associació Els Mariners Cebrianencs tenim dos germans, Jan Pons i Bastien Pons. Tenim per l'associació de l'Agermanament, ho veurem que Sant Cebrià està agermanada amb un altre Sant Cebrià, lògicament, podríem dir, i nosaltres també una representant de l'Ajuntament, la Junta, el batlle responsable, entre més coses, del comitè d'agermanament, Anna Marie Pagar-Bosch. Bon dia a tothom.
7: Bon dia.
8: Bon dia. Bon dia.
6: Comencem amb qui ens acull avui per aquesta emissió en les condicions del directe des de Sant Cebrià, amb l'adjunta al batlle de Sant Cebrià, Anna Marie Pagar-Bosch. Ho hem dit, és un programa molt dens, sempre ha estat així a Sant Cebrià.
9: Fa més de 10 anys que la Festa Major ha pres aquesta fisionomia. Era una Festa Major tradicional i a poc la Festa Major s'ha transformat en un encontre de territoris. Cada any convidem territoris a forta personalitat, amb una llengua, amb costums, amb tradicions molt fortes, al torn de nostres tradicions catalanes. El primer, el principal és la tradició del nostre país, del nostre català, doncs tenim tot el que se pot fer de tradicional, i després tenim basques, bretons,
6: corsos, també.
9: I aquest any un nou territori que és la Camarga.
6: D'acord, doncs ja heu incorporat uns nouvinguts amb els veïns occitans de Camarga.
9: De Camarga, sí.
6: Sempre ha estat clara aquesta voluntat d'obrir la festa major a d'altres territoris amb arrels, amb tradicions?
9: Sí, s'ha fet naturalment, d'obrir a poc i naturalment als corses, als bretons, als bascs, perquè tothom s'assembla, s'assembla dins la tradició de mantenir la llengua, de mantenir els costums, tot el que fa l'història d'un territori. I els catalans som tots lligats a la nostra terra i als nostres costums, i els altres territoris tenen també aquesta força de compartir amb nosaltres moltes coses.
6: I aquesta força, Anna Marie Pallarbós, suposo que també es pot recolzar amb el dinamisme de les associacions i la diversitat de les associacions de Sant Cebrià.
9: Sí, l'Ajuntament no pot fer tot sol, les associacions són molt importants i a Sant Cebrià són molts vives. Doncs tenim tot 150 associacions a Sant Cebrià i tenim 5-6 associacions catalanes molt vives que treballen ensemble i que comparteixen la gana de treballar ensemble.
6: Sí. Hem sentit la Mite Puy que ha fet la correcció,
9: sí,
6: perquè també fa cursos de català. Sí. Doncs justament, Mite Puy, sí, de l'associació a Xarxa Cebrianenca.
9: Sí, sí.
6: Breument a aquesta Xarxa Cebrianenca, què proposa? Quines són les seves activitats?
2: Vols dir tot l'any? Doncs tot l'any proposem classes de català, en proposem tres nivells, i després, doncs ara fa uns 5 anys, 4 o 5 anys, hem muntat una coral, les Vespilles de la Xarxa, i doncs aquest any serem, com ara farà 3 anys que participem en la Festa Major, proposem un concert, ens acompanya i ens dirigeix el Ramon Gual, i serem present a la Festa Major el dissabte al dematí per donar un concert tot en català, clar, perquè no, la Xarxa fa no només tot en català. Tot en català. I després, el que hem fet ara fa 2 o 3 anys també, hem tornat amb el truc. I això és un èxit. Fins i tot no volen deixar l'estiu. Tot l'any fem truc. Els turcaires no volen deixar l'estiu, no, l'estiu sortim. Sortim, ens posem com abans la gent feia, fem un cafè, fem una beguda i anem a la plaça República, sota els platans, allà, i fem truc, truquem. I això és super. Què fem més? Participem en totes les festes catalanes que proposa el municipi, que sigui Sant Jordi, Sant Joan, la Castanyada, som presents amb unes paradetes on proposem coses per fer per als nens i tot això. Els expliquem també el que és, perquè això és també el nervi de la Xarxa, és sempre explicar a la gent per què ho fem, per què fem festes i què significa la festa que fem, com la Festa Major. Doncs la Xarxa proposa també, amb el Joan, tots dos, proposem uns podcasts que surten cada 2 mesos, surten també al butlletí municipal, proposem podcasts que s'arrelen amb les festes del moment. Per exemple, hem sortit una cosa sobre la Festa Major, també els dinars, el patrimoni gastronòmic i tot això, expliquem en podcast tot això, tota la cultura catalana.
6: Ens faciliteu...
2: Fem tantes coses que me cal reflexionar un xic.
6: Ens faciliteu...
2: Sí, clar, per Nadal. Suposo que
6: els casaments
2: suposo que vindrà... El casament trembala és una cosa que tothom havia descuidat. Proposem al març, quasi cada mes tot l'any proposem una cosa. Quasi tothom havia descuidat el que era el casament tremblant. Jo me recordava d'un casament tremblant a la Salanca, soc de Sant Llorenç, i era petita, però m'agradava molt, i els hi vaig proposar, tothom va ser sorprès, però després, quan vaig explicar, me van dir, ui, sembla bé això, tu. Doncs, no, és pas el Coluche que havia iniciat la cosa, són els catalans que ho feien a banda tots, doncs, voilà, hem tornat amb aquesta vella tradició.
6: Una mostra, doncs, de les activitats sí. d'aquesta xarxa sabrienca. Amb Miquel Puy parlarem de la participació de la xarxa sabrienca dins aquesta festa major. Continuem descobrint els que ens acompanyen al voltant d'aquesta taula amb ara els mariners sabrianencs, l'associació dels mariners sabrianencs, representada per dos germans, Jan Pons i Bastien Pons. Aquí és fàcil d'imaginar què fa la vostra associació.
7: Donc, nosaltres fem renovació de barques catalanes i naviguem amb les barques. I després fem a menjar, fem viure el patrimoni marítim català. En grosse ligne. I després fem barraques de pescaires, fem tot això amb la cultura marítima.
6: És un interès únicament cultural o bé viviu, treballeu amb la mar cada
7: sí.
6: dia?
7: Jo soc pescaire a l'Estany de Canet. I donc vivim de la pesca a l'Estany.
6: I compartiu, doncs, després del treball, compartiu la vostra passió per l'Estany i per la mar amb les persones interessades a través d'aquesta associació, els mariners sabrianencs. Els altres membres de l'associació és gent com vosaltres, que venen del món de la mar directament o que hi tenen directament un interès? No,
8: hi ha de tot. Hi ha gent que venen de la mar, hi ha gent que són fills de pescaires o nets de pescaires, o si no, hi ha gent que treballen amb la mar més diferent, són científics o són estudiants a l'Universitat de Perpinyà que també fan
7: biologia
8: marina. Sinó hi ha gent que els hi agraden les barques o els hi agraden d'adobar les barques també, pot arribar.
7: Hi ha de tot. Hi ha gent que no anar a Mart.
8: No volen anar a Mart, ouais. Volen adobar les barques, però volen pas pujar dessus. Hi ha un poc de tot. Sem capgirat a la Mart, però sinó fem realment de tot perquè fem el menjar, també, bon, fem el menjar per poder adobar les barques, també, és tot al voltant d'això, però sinó hi ha un poc de tot a l'associació. I treballem també un munt amb la xarxa, perquè fem junts anem a fer el truc, o voilà. Donc, sempre treballem junts, i també amb Terry Mart,
7: si per la Saint-Père fem la Saint-Père conjunta i després
6: tenim temps, en continuarem parlant quan entrarem un poc dins el detall d'aquest programa. Era en Bastien i en Jan Pons de l'associació Els Mariners Sabrianencs que ens heu facilitat la transició perquè heu dit que treballeu amb aquesta associació amb Terra i Mar i el responsable, el representant de l'associació Terra i Mar al voltant d'aquesta taula, d'aquest plató a l'Ajuntament de Sant Cebrià avui és Jean-François Martínez. Què hi feu en aquesta associació?
10: Me pots dir Joan Francesc, eh? Joan François és un poc francès, Joan Francesc és un poc més català.
6: Doncs Joan Francesc.
10: Sí. Jo sóc president d'aquesta associació Terra i Mar, que treballa sobre la terra i el mar. Com els mariners tenim barques catalanes, també naveguem sota aquestes barques de tradició vera latina, i les adobem quan podem, perquè són molt costoses i, com deia Bastien, tenim que fer menjar, si tenim que fer principalment menjar per poder pagar la refecció, l'adobament d'aquestes barques que són molt costoses. Nosaltres també tenim una associació que compta 150 adherents aproximadament, i fem, bueno, naviguem d'una part sobre aquestes barques grans com podem, perquè tenim una... Nosaltres, en vez del revés dels mariners, nosaltres tenim una població que és molt jubilada i un poc velleta. Ells són més jovens i poden...
6: És a dir, que els que han passat primer per l'Associació dels Mariners Sabrianencs, després, quan es fan grans, els recupereu vosaltres.
10: Sí, és més o menys.
6: És la casa, l'IPAT dels...
10: Això. No, ells tenen també persones que són jubilats, i bueno, nosaltres fem també tot el que és relacionat amb la cultura catalana i la promoció de l'identitat. Fem menjars, fem sardines a la gravilla, fem moltes coses, goges ous, la Sant Joan i totes aquestes associacions catalanes que estan aquí, treballem junts, sempre junts. François Fajula, que és aquí al costat meu, que és president dels Amics Sabrianencs i a l'agermanament del poble, fan els ramallers de la Sant Joan, i jo porto la flama, hem pres junts, anem a buscar la flama al Castellet i la compartim amb Sant Sabrià de Vallalta. Bueno, són totes aquestes accions, són mesclades i treballem junts, per això som amics entre totes les associacions catalanes.
6: Justament parlant d'associacions, Joan Francesc Martínez, també sou responsable de la Casa de les Associacions de Sant Sabrià.
10: Sí, jo soc president d'aquesta associació Terra i Mar, i després treballo a l'Ajuntament a dos rodals. De matí estic a la Casa de les Associacions. Treballo perquè les associacions... Tot el que me demanen o que pugui fer ho faig, i en pres la tarda estic a un servici que es diu Les Memòries de Sant Sabrià, que treballa més i treballem amb MITE sobre la retirada i sobre el memorial de la retirada i sobre la història en general de l'identitat catalana i de tot. Per tot han passat els catalans, i anche sigui dolorós.
2: Sobretot treballem a la memòria del camp de concentració que havia estat aquí. Ja hem fet moltes coses, amb Jean-François. Sí. Hem renovat una fossa que era aquí al cementeri, i va venir el president del Parlament, va venir aquest any, al febrer, per la commemoració d'aquest acte que vam fer. Doncs treballem en això tots dos, i també a la memòria, que és molt important. També. Fa part també del nostre patrimoni cultural, aquí a Sant Sabrià.
6: Aquestes, en tornarem a parlar, aquestes associacions, en hi ha moltes, ho hem dit, més d'un centenar.
2: Adherents.
6: No, en nombre d'associacions, sí. Diferents de Sant Sabrià. Hi ha moltes associacions, hi ha una vida associativa important a Sant Sabrià.
10: Sí, molt important, perquè es mesclen totes les diferències. Pot ser associacions esportives, o associacions culturals, o humanitàries, o de relaxació, en ioga, coses així, gimnàstica. Poden ser també de protecció dels animals o de l'environnament. Són molt diverses.
6: I hi ha aquesta diversitat, aquests intercanvis es retroben també entre les associacions, és a dir, que Sant Sabrià, hi ha el vilatge, hi ha també la platja, doncs és un lloc d'estiuenc, que moltes cases secundàries, és que la gent es parla, és que la gent es retroba, és que aquestes associacions arribeu, sé que és complicat, veig algunes mirades aquí al voltant de la taula, sé que és complicat, doncs, de fer atreure aquest públic o aquests habitants justa de temporada cap al que vosaltres proposeu?
10: Les mirades són més de part, que ja sempre havia hagut una baralla entre la gent del poble i la gent de la platja. Els que vivien a la platja, els pescadors, no eren molt amics amb els que treballaven a la terra al poble. Però durant el cap dels anys, els alcaldes que s'han seguit, des d'Olivó fins ara Thierry de Pozó, han volgut que Sant Cebrià sigui un sol i únic poble. No hi ha platja, no hi ha vilatge, no hi ha poble, és Sant Cebrià, prou. És un poble unit, aunque sigui, bueno, hi ha gent que són encara dividits sobre el subjecte, però nosaltres treballem a l'unitat i Sant Cebrià només és un poble. I de lo que estaves comentant sobre les associacions, depèn molt de on poden exercir, perquè les sales comunals no n'hi ha moltes. N'hi ha uns quants al poble, uns quants a la platja, llavors fan com poden, però no hi ha una competició, se fa com se pot.
6: I acabem aquest primer torn de taula amb el senyor François, Francesc Fasula, doncs, de l'associació que s'encarrega de l'agermanament. Amb qui a Sant Cebrià de Rosselló està agermanada?
11: Bé, estem agermanats de fa 15 anys, prop de 15 anys, amb Sant Cebrià de Vallalta, que és a prop de Calais de Mar.
2: Canet de Mar,
11: aquí. I fa uns 15 anys que estem agermanats i que és un agermanament molt actiu, facilitat perquè estem a una hora i mitja de cadascú i tenim la misma cultura, la misma mar, el mateix cel, però tenim tradicions diferents. I és això que enrica, que fa que aquests intercanvis són molt rics. Ells tenen fires del mil·lenari, fira de la maduixa, nosaltres tenim festes i cada any ens veiem quatre cops, quatre vegades anem a Sant Cebrià i ells venen aquí a nos veure. I mantenem tradicions. Nosaltres els hem portat els ramallets, per exemple, de la Sant Jean. Cada any els portem la flama, anem a cercar amb Terrimar i les altres associacions del Castellet i els portem la festa. És una festa, és la tradició, però és la festa. I doncs fem viure l'intercanvi entre els dos pobles. I el que fem de més és que mantenem les tradicions catalanes aquí al poble a través de manifestacions, tots els festes, la Sant Jordi, participem molt a la xarxa, a la coral, al casament tremblant, al pessebre, tot això, i fem activitats de cuina amb la casa del Beix i la casa dels Joves, fem munyetes, fem com s'apela? L'ullada al Panellets, per Pasques, i tractem de fer intercanvis intergeneracionals a través de les tradicions catalanes, i explicant el que fem, per què ho fem, i tot això.
6: Justament heu dit que intenteu fer aquests intercanvis intergeneracionals, i arribeu als joves de Sant Cebrià de Rosselló i participen.
11: És molt difícil perquè fa uns 2-3 anys que és molt difícil d'implicar els joves a activitats. I per diverses raons. Perquè, per exemple, com s'hem celebrat els 50 anys del club de bàsquet i els 10 anys de l'agermanament, s'hem fet venir 150 jugadors de bàsquetbol de Sant Cebrià de Vallalta aquí. Nosaltres, quan hi anem, tenim dificultats de tenir nens. És molt difícil perquè si fem a menjar cal dir que són els al·lergens, això. És molt, molt, molt difícil. Però hi arribem. I tenim cada dos anys tenim un projecte amb la Casa de Joves. S'hem fet capgrossos, aquest any seguirem pel primer cop als gegantons que s'hem fet. Donc, i fem el tio amb l'amitié, ara són en train de practicar amb en Ramon Gual per la festa. Provem, és molt, molt, molt difícil d'implicar els joves.
6: Veritablement ens ho poseu molt fàcil en matèria de transicions. Volia començar a entrar una mica més en el detall de la programació d'aquests dies, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, aquest cap de setmana, doncs, aquí a Sant Cebrià, la Festa Major de Sant Cebrià. Podem entrar en el programa. Continuem amb Francesc Fasula, aquesta amics de Sant Cebrià de Vall Alta seran presents
11: sí,
6: aquests tres dies?
11: Sí, el Vall i una regidora arribaran el divendres a la tarda, i el dissabte hi ha un autobús que ven i que van a passar la festa tot el dissabte, tot l'autobús, sé pas com seran 50, 60, que van a passar la diada de la festa aquí, doncs hem preparat tot per el menjar, per la... els acollir i tot això, si participen. I nosaltres, la setmana entrant, anem amb un autobús, el nostre cap gros i el nostre gigantons, anem a la festa major de Sant Cebrià de Vall Alta. Participem a les dues festes. I si participen, sí, hi ha molta gent que participa.
6: Doncs la festa començarà el divendres 18 de setembre. Podem començar a descobrir el detall del programa. S'obrirà amb la Fan d'Artifici i els Canellús en cercavila, amb vestits catalans i vestits tradicionals rossellonesos. Hi haurà també divendres 18 a les 8 del vespre un concert de rumba catalana amb Paret Reyes, seguit a les 9 d'un sopar al cor de la festa, restauradors del poble, bodegues i un braser. I per acabar el primer dia, a les 10 i mitja del divendres, un concert de rock celta amb l'Evrier. Ja que hem començat a parlar de menjar, salta a la vista una originalitat, em sembla, una bona idea. Voleu avançar? Compreu local, dieu, i feu a la brasa aquí mateix,
11: sí,
6: durant tot el cap de setmana,
11: sí.
6: Tindreu un braser.
11: Sí, sí.
9: Sí, sí, hi haurà un braser per la gent.
10: És l'Ajuntament que presta un braser.
9: Sí.
10: I la gent que ve amb la seva carn, les seves coses, i venen a fer...
2: A comprar les paradetes que hi ha, sí, o als comerços locals, i cadascú se fa cobre.
9: Serà de l'altre costat de la festa cap a les escoles.
2: Mm. Sí.
6: Justament, la festa on serà? Dins Sant Cebrià?
9: Al cor del poble, entre... l'Ajuntament, les escoles, l'Ajuntament i, de l'altre costat, l'Església.
2: Ouais. L'Església de... i Plaça de República, és a dir, sí, que fa tota la volta així del cor del poble.
9: Al cor del poble,
2: I tots els carrers s'omplen de paradetes i de gent que venen, sí, coses per menjar. I...
9: Perquè, doncs, hi ha les festes, les animacions, i també hi ha un gran mercat de productes regionals, de qualitat, i doncs sempre hi ha molta gent que passeja, que compren local i que compren també especialitat d'altres territoris.
2: També hi ha de dir que dins un carrer hi ha un espai per nens que juguen amb jocs de fusta i tot,
9: sí,
2: això,
9: sí.
2: Tot un carrer per ells, i potser que hi ha també per fer passejades, no sé, perquè a vegades es passegen amb burros, coses així. Hi ha tot un espai pels nens també.
6: Mite Puy, guarda la paraula. Què proposeu al llarg d'aquests tres dies la xarxa cebrianenca en aquesta festa major de Sant Cebrià?
2: En aquesta festa major, com les altres, sempre proposem primer una conferència que tracta d'un tema català, que sigui de... l'any passat va venir a Manzanares, va explicar totes les tradicions catalanes i tot això. Aquest any hem triat Lluís Dàguez, que ell parlarà de lingüística. Com ha passat el català, com s'ha perdut, per què s'ha perdut el català al carrer, perquè no s'ha perdut, perquè hi ha gent que treballa molt per això, i les escoles i tot això, perquè cal saber també que hi ha molts joves que parlen català, però al carrer no se sap, no se sent. Doncs vindrà a explicar tot això, el tema, com es diu, comprendre el fet lingüístic, entendre el fet lingüístic a Catalunya Nord des de 1945 fins a avui dia.
6: Això serà una conferència, sí, el, sí, dissabte, 19 de setembre, a les 10 del matí.
2: A les 10 del matí al museu, que hi ha una sala baix del museu i sempre es fa aquí. I després el que proposem nosaltres és a les 11:45, 11:30, doncs les Vespies, la coral de la xarxa, doncs proposa un concert en català d'una hora sota direcció de Ramon Gual. Bé, això
6: no,
2: ho proposem.
6: No ho hem dit, sí que hem dit que el programa és força dens, ho estem veient. És gratuït, cal pagar?
9: Tot és gratuït.
2: Tot és gratuït, no cal pagar.
9: És una festa gratuïta.
6: És una festa major.
2: Una festa major
9: tradicional,
2: sí, sí.
9: Amb moltes coses gratuïtes.
10: Bueno, el que consumeixes...
2: evidentment.
10: L'entrada és gratuïta.
6: La barra no és lliure, això ja es pot entendre.
9: No dudem a menjar.
6: Des de l'associació Els Mariners Sabrianenca, què proposeu al llarg d'aquests dies de festa major amb Bastien Pons i Jan Pons, els dos germans?
7: Doncs nosaltres serem a la festa major, aprofitem de la festa major per ser aquí per el Dia del Patrimoni. I doncs muntem una baraca de pescaire amb una exposició del service de memòria de Sant Cebrià, que ens ha passat les fotos de Sant Cebrià a platja
11: d'Antes.
6: Quan dieu munteu una barraca...
11: Una barraca de
7: pescaire. Sí, sí.
6: Una barraca de senyir. És a dir, que la fareu directament aquest dia? Com...
2: No.
7: La muntem demà.
6: D'acord, serà muntada doncs, el dia d'abans, el dijous, sí.
7: Sí, i després faré demostració de nosos de mariners i de filats. Donc és bé per nosaltres, a la festa major.
6: Se suposa que hi ha interès a totes les edats per aquest tipus de descoberta, de descobrir justament com eren unes barraques de pescaire. Bé, li doneu un nom a aquestes barraques de pescaire aquí a Sant Cebrià?
8: Són barraques
6: especials. Són barraques de pescaire.
2: A les barques sí, són barraques de
6: pescaire.
8: Són barraques de Sanils. Són barraques de Sanils. De fet, és una baraca que hem volgut un poc tradicional, però de fet ho és pas realment, perquè són coses que podem desmuntar i muntar quan volem. Donc, és pas realment fet al lloc, la muntem, però és pas com la de l'Estany de Canet, per exemple, que sempre queda allí i que cal destruir per desmuntar-la.
6: Aquestes barraques de pescaire a Sant Cebrià, les heu conegut? Vosaltres sou prou joves?
8: No.

0: Bon,
1: Abandon la
0: Marc,
1: plage.
0: de fait, sous de la sourd, d'espérer une fila tast, je sais pas ce qu'on 12 mètres. Ouais, c'est.
1: De la taille de l'filat, si.
0: Et en présent, normalement, eran les familles, mais voyez, il y a un monde de gens antes à la plage, et les familles, dans les masses, estiraven l'art et agafaven le pays així.
2: Si avui es fes, pescarien tants peixos com abans?
1: No. No.
0: No.
1: Diria res.
3: Eh, un fan a l'estiu, eh? Un fan a l'estiu. Però no pesquen ni res.
2: La Miti Pui diu que no pesqueu res.
3: No, perdona, d'aquesta manera, després sortint al
2: màxim. Que és pas per que ho feu malament, però perquè ja no hi ha més peixos.
4: Un cop han pescat un peix.
3: Ah, bé. Bé.
5: Bueno, és una pesca que és més tradicional, és que ensenyen a la gent que com se pescava abans la pesca a l'art.
3: El que nos diuen també és que ensenyen a la gent també a navegar, ells. Tota la família Pons ensenya a tota la gent que vulgui a sortir amb les barques iberes catalanes i els ensenyen a
5: la família Pons, el que no diuen és que són una de les més antigues famílies de pescaires aquí a
3: Sant Sebastià. Sí, sí, en sabem molt, eh? Molt, molt.
2: I veig que teniu un gran afany de transmissió d'explicar el que feu i el que fèiem. I a les noves generacions
0: a tothom, que siguin joves o més grans, de fet, la transmissió per nosaltres era com essencial.
5: Normal.
0: Perquè, i normal, perquè és la nostra cultura. Realment, nosaltres, que sigui Jan o Jo, hem creixit amb aquesta cultura del peix, amb aquesta cultura de la mar, amb aquesta cultura d'anar al port, de veure totes les pescaires, i eren com famílies, de fet. Tothom se coneix, tothom... Era una vida, sé pas com ho veieu vosaltres, mais era una vida un poc a part del poble, eren com nosaltres junts amb els pescaires, i ara s'ha perdut un poc més, crec que estem un poc més ravejats dins de tot això, mais tenim aquesta cultura i fem un munt de coses, provem de recuperar tradicions, provem de recuperar... Hi ha realment un munt de coses que hem pas fet encara, que veieu, farem un dia si tenim sou, si tenim temps, si... Voilà, mais il y a un monde de choses que podem fer i que farem, crec, amb l'associació, sí. Per passar la nostra cultura que pensi que, enfin, en tout cas, Jo, c'est pas partout, Jan, mais pensi que és bonica i és dommage de perdre tot això que amb el que hem creixit nosaltres.
2: I amb el que ens expliqueu, doncs, és absolutament evident la participació de la vostra associació, els mariners sabrinencs, en aquesta festa major de Sant Cebrià.
3: Jo volia només afegir una cosa, perquè no ho diu, però està escrivint un llibre sobre la recuperació dels noms dels peixos nord-catalans, perquè depèn del lloc on ets, el peix no es diu de la mateixa manera. No. I el Bastien fa una feina enorme i molt interessant, que doncs, la gent ho poden veure de moment al Facebook, mais suposo que aviat sortirà una llibreta.
0: El llibre encara es passa totalment clar, perquè és supercomplicat d'escriure un llibre. Són pas escriptors, són pas ni científics, ni escriptors, ni lingüistes, i realment per jo és supercomplicat. I són triat l'opció pel moment de fer una pàgina. Bon, hi ha a sus de la meva pàgina Facebook, Bastien Pons, mais també tinc una pàgina a Instagram que es diu Gent de Mart, amb noms de peix, i ara són començat a afegir tècniques de pesca, o noms de mestier, o coses d'abans, mais bon, això també és complicat perquè bon, tinc pas... són coses que són pas vist, jo. Són pas viscut o són pas vist, i és un poc complicat de parlar de coses que mai veuré i que mai són vist, i doncs me cal parlar amb mon pare o amb d'altres pescaires, mais en cas de poc ara que...
4: Gent grans
0: que saben, bé, que a poc a poc marxen tots. I...
2: Doncs és també una crida que feu, que suposo que ha de ser una crida permanent.
0: Sí,
2: hi ha gent que sap com es diu tal peix, doncs,
0: exacte,
2: que us ho comuniqui.
0: Exacte.
2: Perquè és veritat que sovint d'un port a l'altre, un mateix peix es pot dir.
0: Exactament, hi ha coses que canvien un munt, hi ha coses que... Bé, aneu a veure a la meva

0: Imagine, gent de Mart, que realment hi ha coses que són un poc espantoses que te dius, bon, és estrany perquè al nord de Catalunya Nord diem com al sud i finalment a Collioure, que són més a prop, diuen d'una altra manera. És super, super interessant i tenim una riquesa del català aquí a Catalunya Nord que és espantós, que ningú sap, que sempre tothom diu que parlem pas el bon català, que parlem pas català, mais tenim una riquesa realment espantosa i bonica.
1: Molt bé, doncs esperem que aquest llibre el podrem
0: Si hi ha gent
1: presentar
0: que volen ajudar,
1: en un futur pròxim a Ràdio Arrels i cridem doncs, a si
2: Sí, és una crida
1: algú
2: que has fet.
1: pot ajudar-vos en la redacció
0: Sí,
1: i
0: gràcies.
1: l'edició d'aquest llibre, doncs
0: Sí,
1: la
0: gràcies.
1: crida és feta. Continuem, si voleu, descobrint aquest programa, què és el que hem de destacar encara d'aquesta programació. És difícil parlar de tot, però...
3: No. A veure, el dissabte de la tarda,
1: Senyor Francesc Fesura.
3: el dissabte de la tarda farem una desfilada de capgròs i de gegantons amb els nens de les escoles i de la Casa de Cultura. I els nens han preparat una animació sobre la direcció de l'animació de Ramon Gual, que ha anat a totes les escoles a preparar el desfile i a preparar. Bueno, per el moment és un secret, no sabem el que van a
2: D'acord,
3: fer.
2: cal pas parlar.
3: I doncs tindrem el capgròs, que han fet els nens ja fa 2 anys que els han fet, i aquest any anem a presentar en Cebrià i la Marieta, que són els gegantons que seran representatius de Sant Cebrià, i anem a batejar a la plaça de la República. I el padrís i les madrines, no,
2: padrins i
3: padrines, els padrins, són el ball és dels dos pobles, l'Albert Pla de Sant Cebrià de Vallalta i el Thierry del Pozo de Sant Cebrià, i les dues regidores que s'acullen de la Germanament, Anna Marie i
2: La padrina.
3: la
2: Són
3: padrina
2: padrins,
3: i
2: sí.
3: Maria José. I doncs s'han triat, són els nens que han triat dos personatges. Donc, en Cebrià és el fill d'un pagès de Sant Cebrià que treballa a la terra, i la Marieta és la filla d'un pescaire de Sant Cebrià. I tenim les dues raïsses de Sant Cebrià que seran junts aquest dia amb els dos gegantons. I la setmana entrant, amb el capgrossos de Sant Cebrià i els gegantons, anem a fer un desfilat a Sant Cebrià de Vallalta amb el capgross de Sant Cebrià de Vallalta i els nostres. I el que farem, totes les associacions, ens trobarem a la cabana per cantar cançons marineres amb la xarxa, amb els nens i tot això, i serà, si
2: A la
3: pas, a
2: tarda,
3: la tarda,
2: cap a la, ouais,
3: a les
2: dos
3: 4,
2: quarts de
3: 4, 4,
2: 4, 2 quarts de 4.
3: ens trobarem tots junts al mateix lloc, totes les associacions, per cantar una cançó marinera. Dues cançons marineres.
4: Habaneres.
2: Habaneres, sí. El meu avi,
3: el meu avi,
2: vell
3: el vell pescador, tradicional. Doncs serà... I nosaltres, durant tota la diada, ens cuidarem dels amics de Sant Cebrià de Vallalta, que arribaran el dissabte del matí, perquè s'han preparat un esmorzar, un dinar, i bon, tota la festa, tot el dia.
1: Ho heu dit, si fa o no fa tots, més d'un cop, terra i mar, de fet...
3: Sí.
1: Tots aquests pobles costaners de Catalunya Nord tenen efectivament un peu a la terra i un peu al mar,
3: Sí.
1: perquè no n'hi
3: Sí,
1: havia
3: sí.
1: prou per sobreviure només amb la terra, només amb el mar. Per això hi ha aquesta associació Terra i Mar, però que en el vostre cas és també per ajuntar Sant Cebrià a la platja i Sant Cebrià al vilatge, si he ben entès. Quines propostes feu des de la vostra associació al llarg d'aquesta festa major de Sant Cebrià?
4: De part de lo que deies justament al moment de Terra i Mar, al principi, ja fa 15 anys, quan vam crear Terra i Mar, la Mité era amb jo en una associació que volíem agrupar totes les associacions catalanes, perquè estàvem mirant de part de... De part dels altres rurals, hi havia una associació d'esquí, de bretons, de basques, no hi havia associacions de catalans. Llavors, per preservar la nostra cultura i intentar fer alguna cosa per nosaltres, per la nostra identitat, vam crear aquesta associació. I al cap dels anys se va transformar en Terra i Mar, que és el nom d'aquesta associació. Nosaltres, durant la festa major, el dissabte a la nit fem el cremat, el rom cremat. Fem cremar aquest ron de Cuba.
2: Ve de Cuba?
4: Sí, ve de Cuba, perquè el cremat són els migrants catalans i espanyols de la costa més o menys de València que van migrar a Cuba i quan les nits se fan fresques cantaven a la vora del foc, habaneres, i bevien aquest rom que cremaven, que és un rom que avui dia aquest rom només se troba a Catalunya, només se pot comprar a Catalunya, se diu rom Pujol, és un rom que se manté la llama, quan hi poses foc, la llama fa tornar aquest rom un poc licorós.
2: La flama, vols dir, la llama?
4: La flama, sí. La llama és en castellà, no.
2: Ah, oui, mais no entenc que
4: tu... La flama.
2: Això. Ah, d'acord.
4: Perdó, jo sóc els dos. La meva mare és catalana i el meu pare és espanyol.
1: Joan Francesc Martínez.
4: Això. Martínez, la meva mare es diu Tomàs, que és de Tortosa. Llavors, sóc una barreja dels dos.
1: Fem cremat a consumir
4: amb moderació, però és veritat que no els el va ensenyar Pere Mateu de Colliures com fer el rom cremat i des de que no el va ensenyar ho fem. Fem a la Sant Pere, ho fem aquí a la Festa Major i el diumenge fem gambes a la planxa. Gambes a la planxa, com fem sardines, fem gambes, perquè és un plat... de mar i és algo que sabem fer
2: i fem la sardina a l'estiu i la gamba un poc més
4: a l'hivern,
2: a la tardor.
1: Ho hem dit diversos cops, és un programa molt dens, ho estem veient. És fàcil de fer aquest programa? Com decidir qui s'invita, qui es fa venir? Aquí donem la paraula de nou a Anna-Marie Pegabois, l'adjunta al Batlle.
5: La festa major se prepara d'un any sous l'altre. Doncs al principi hi havia la voluntat de fer venir territoris nous. Hem tingut cada any més gent que coneixen la festa i doncs és més fàcil per nosaltres de tenir proposició de coses noves. Aquest any la cosa nova és la Camarga i com la gent coneixen ara al principi de la festa, és més fàcil de fer venir gent. Aquest any no tindrem els correfocs, per exemple, que venen cada any, perquè amb els incendis de l'any hem volgut que tot sigui clar i que no hi hagi problemes. Sí. Doncs aquest any tenim un espectacle equestre, que és una cosa tot nova i que no sabeu... a l'entorn és quelcom de nou.
1: A l'hora on enregistrem aquest plató a l'Ajuntament, doncs just al davant de l'Ajuntament, efectivament, és allà una plaça amb sorra que es pot
5: enganxar.
1: Sí,
5: hem portat
1: sorra. Perquè els cavalls puguin avoluar.
5: I doncs cada any els servicis cerquen noves, coses noves. I els cors han vingut fins al principi, quasi al principi. Aquest any no són aquí, però ja vindran un altre any. El basc i els bretons fa 10 anys més que venen. Donc, cada any compartim amb d'altres territoris.
1: I el públic... Qui és que participa en aquesta festa major de Sant Cebrià?
5: Hi ha molta gent, de pertot, de tot arreu, perquè hi ha gent del poble, ben segur, però hi ha gent de pertot, perquè una festa, com se diu, original, no se fa. És una festa major tradicional, perquè trobem tot el que és tradicional, és una festa major viva, perquè hi ha moltes coses, i hi ha també la gent tot arreu que venen per veure coses que no sabeuen
2: a cap lloc.
1: I suposo que el fet que no sigui justament durant la temporada d'estiu ajuda encara més.
5: Sí, és una festa... És la festa tradicional. Al setembre és la festa major de Sant Cebrià. Mais hi ha gent que són encara de vacances aquí i que ven a veure tot això. És una ocasió per nosaltres també de mostrar tot el que se fa en català. Perquè la coral, les tradicions, tot això és una permet de demostrar que és viu, que la cultura catalana és viva. És important que ne sigui quelcom endormit. Hi ha el castellès, hi ha tot això.
2: Cada any ven, sí.
4: De més en més.
2: La gent ve de part tot, perquè jo tinc gent que m'ha telefonat que ve de la Salanca i tot.
4: De Catalunya Sud, de més en més gent ve.
2: Nosaltres el que espero, jo, que amb l'ajuda de Radio Rels, també que vinguin gent del Sud, que vinguin a veure també les nostres tradicions, perquè tots tenim festa major, però amb coses diferents, eh? Perquè nosaltres amb el Joan descobrim, fem podcast, sí, coses que sabem pas.
4: De més en més gent ve
2: de Catalunya Sud. Sí, perquè ho sentim a parlar català.
0: Cal dir que la festa major de Sant Cebrià comença a ser realment coneixida i famosa, que sigui, se passa pel sud, però aquí a Catalunya Nord hi ha un munt de gent que venen de per tot per anar a la festa de Sant Cebrià, perquè comença a ser realment coneixida.
2: Sí.
3: El que cal dir és que aquesta festa se pot ben menjar. Se menja bé. Tenim stands amb cassoler.
1: El senyor Fajula, això l'interessa, el menjar. Sí.
2: El patrimoni gastronòmic.
3: Realment, la gastronomia que se presenta, que s'ofrece a la gent, és molt, molt bona. D'oistres, de qualitat. Cassoler,
2: cadascú presenta el seu.
1: Es pot fer. És un viatge cultural, però sí, també i gastronòmic.
6: I la gent de Catalunya Sud són interessats per això, perquè
2: també
6: coneix
2: els altres territoris.
3: I això és part de la festa de Sant Cebrià, perquè tot el carrer que va del vilatge a la mar
2: begudes
3: i menjar molt, molt bo. I és important, això.
1: Hi ha concurrència entre els pobles veïns de les festes majors?
2: No, cap.
3: Són dates diferents.
2: Amb la Torre ho fan al juliol?
3: Al juliol, no? Canet l'han fet.
2: Alenya, no?
6: Alenya ho fan...
0: Sí, l'han fet ja... Ja...
2: Sí, mira, estàs al mateix dia. No tenim concurrència, no. No fem això.
6: És inigualable.
1: Una festa inigualable.
0: Sense ser xoven.
1: Pot ser, doncs, la bona conclusió per tancar aquest plató des de l'Ajuntament de Sant Cebrià, enregistrat just abans de la festa. Festa Major, Festa dels Territoris, divendres 18, dissabte 19, diumenge 20 de setembre. N'hem parlat amb Mite Puy, de l'associació Xarxa Cebrianenca, amb Joan Francesc Martínez, de l'associació Terrimar, amb Jan Pons i Bastien Pons, de l'associació Els Mariners Cebrianencs, Anna Marie Pagarbós, adjunta al batlle responsable del comitè d'agermanament, i amb Francesc Fajula, de l'associació d'agermanament. Si volem fer un últim torn de taula ràpidament per dir als auditors de Ràdio Arrels per què, segons vos, doncs, cal venir aquest cap de setmana a Sant Cebrià, a la festa.
3: Jo els diria que el moment cultural el més important serà el dissabte a les 11:30 amb la coral Les Vespilles de Sant Cebrià. Això serà un moment que... La televisió, hi haurà tot. La televisió mundial serà aquí, però el directe és el més bé.
2: Oh, bé, què te diries? Tu faré la promoció del teu segon.
4: Com deia Francesc Camprès, cada territori aporta els seus artesans que fan formatge, que fan menjars dels seus territoris, i és molt divers i molt gustós. És que, per exemple, el formatge basc de cabra és una passada.
2: Una bogeria.
4: Llavors, que és tan distint el que se proposa per menjar que vinguin els que volin vindre, sí. I més seran, millor serà la festa.
2: Hem parlat de moltes coses, cadascú ha presentat el seu i tot això, però heu de saber que 3 dies durant, a tot moment hi ha música, bandes, sí, al carrer, sí, hi ha un ambient superimportant, perquè és un ambient festiu, que atreu els joves també, perquè cal pas creure. Hi ha molta joventut que ve en aquesta festa, que compleix. Mira, els restaurants aquest dia, ho diem, són de gom a gom, i sobretot joves. Veiem, per exemple, jo conec un poc el territori, veig que hi ha molts joves del rugby i tot això que venen, perquè hi ha un ambient amb bandes i tot això. És aquest ambient on pots veure, menjar a tot arreu, i sempre música i desfilades. Hi ha pas un moment on no es passa res. Mm. 3 dies de festassa.
4: És clar.
6: Sí.
1: 3 dies de festa. Per acabar amb els pescaires, molta gent, vosaltres més acostumats a la solitud, us hi trobeu del mar, com es diu, us hi trobeu bé amb aquest tipus de manifestació?
0: Sí, sí, perquè de fet hi ha de tot per tothom, i l'has dit, hi ha música, hi ha concerts, i en general, francament, sem pas a queixar, els concerts són sempre bons, doncs
6: sí, sí.
0: Veniu almenys pels concerts i per la festa, perquè francament, sense ser chauvé encara un cop, és una festa sense veure que sabem fer i que
2: la fem bé. Intergeneracional.
0: Ouais, crec que la fem bé.
5: I tothom fem poble.
2: Ouais, exacte. Molt bé, Anna Maria.
1: Moltes gràcies.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
9: Festa Major de Saint-Cébrien. Els 18, 19 i 20 de setembre, Saint-Cébrien celebra els territoris i les seves tradicions. Catalans, bretons, bascos, corsos i per primer cop també la Camarga. Divendres 18 al vespre, dissabte 19 i diumenge 20, trobareu al cor del poble un mercat de productes de la terra, concerts, animacions, conferències, per descobrir i compartir la riquesa de les nostres tradicions. Una festa major per viure i gaudir dels nostres territoris, la Festa Major de Saint-Cébrien, 18, 19 i 20 de setembre. Més informació al 04 68 21 01 33 o a tourisme-5-cyprien.com.

0: sol.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: que s'ha mort.
1: Rosselló,
2: Vallespir,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

Vamos.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Tot tornarà al començament, just abans de ser present.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Cabestany, 95.
3: Et dire que je t'ai cru.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.

divendres al vespre. Fa 20 minuts que estem atrapats al cotxe. I com nosaltres, infinits files de llums vermells, frisant per canviar-se inútilment de carril. Quantes converses avorrides.

però aquí dins ningú diu res. I és millor així. Saps que tens un amic quan el silenci no pesa.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: one of those things.
1: Bon estiu a Ràdio Arrel.
2: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.